Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

fer. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau, que ta mare sempre estigui bé, i el Guillem també.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Mark Twain deia: és més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada. Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I com sempre ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, hi ha volgut dir la seva.
2: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola, i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió en deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona. Créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan amb molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
1: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
3: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
1: Com estàs?
3: Bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé.
1: Bueno,
3: s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los ràbia.
1: Sí, senyor. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
3: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials. Sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada... hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
1: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
3: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
1: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, allò que em fa mal
3: exacte.
1: Les orelles.
3: Exacte, allò estàs tenint unes petites descompressions, i aquestes descompressions generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Dina, quina temperatura estem allà dalt. Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
1: Déu-n'hi-do, Això quan ets a l'avió no ho notes pas, per sort.
3: No, i tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, és un bacallà.
1: A l'instant.
3: Sí. I tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Els avions comercials, només estic parlant, se'n van a uns 500-700 graus.
1: De temperatura?
3: Sí, sí. Però tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
1: Humitat, fixa't. Vols dir?
3: Sí, sí, la humitat relativa. D'acord? A menys pressió vol dir menys molècules, en general. Oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
1: Hi ha menys aire, molècules. No?
3: Clar. Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt. Els globus s'inflen perquè... intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com el terra, d'acord? Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si l'humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol veure més aigua. Aleshores, si no vol veure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà, permanentment.
1: Queda enganxada allà, queda fixada, com aquell que diu, no?
3: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores, surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas.
1: No es veu.
3: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
3: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petit al motor i de seguida es fa gran perquè ha d'ocupar un espai. I a més a més...
1: S'eixampla, no? Sembla com que es va...
3: I a més a més... fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir?
3: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubata, allò no. Són cristalls finíssims, que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt.
1: Vale? Clar, però això no té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
3: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Que diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
3: Deixants, sí, exacte.
1: És més bonic, sona un català més bonic, també,
3: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
1: Clar, perquè el xip seria de química, no?
3: De química, sí. O sigui, l'altre és una estela química o estela de condensació. En aquest cas és estela de condensació. Però avui, si vols, et poso una mica així en context històric. Des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, no diré gentrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera. És a dir, des de que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada pot arribar a deixar.
1: O sigui, el primer contrail que dius tu, la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
3: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt, aquell avió, com per arribar a deixar un contrail. No. Com que volava amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira, als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
1: Això sí, parlat de, com ha dit, el tema de les partícules de plata, no?
3: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, perdó.
3: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols t'explico com es provoca la pluja, que així també...
1: Home, jo crec que és interessant, perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules.
3: Exactament.
1: No? De provocar pluja, segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
3: Exacte. Mira, jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta, i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
1: Està clar.
3: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
1: perquè
3: cau, s'evapora.
1: És com una boira, diguem,
3: sí,
1: no?
3: Sí, és una boira, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge, sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len.
1: I que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
3: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar. Per precipitar,
3: o sigui,
1: no, allò que en diuen.
3: La gravetat guanya aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt, i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses. Aleshores podia provocar la pluja, i atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això,
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
3: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pots generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu... Hi havia un problema aquí. Si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia problemes. Hi ha problemes de dir diferents estats. Per exemple, els Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això el no règim... és canviar... Sí, no és canviar el clima, atenció. No és el canvi climàtic ni res. No, no, simplement...
1: No, però l'alteres, no? D'alguna manera també l'alteres, encara que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
3: Sí, sí, l'alteres. Això només es feia amb els avions, També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també. I aquesta explosió sembra el núvol, també. També provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
1: A veure.
3: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpíades de Pequín.
1: Ah.
3: Per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta, feien que plogués a una altra zona i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat.
1: Home,
3: aquest núvol.
1: S'ha de reconèixer que, explicat així, certament sembla màgia, Que la humanitat pugui alterar això i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
3: I tant, fixa't que també ho van fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho van fer servir durant la Guerra de Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh, per prolongar el monsó i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita. Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrat de núvols de manera d'ús per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no? No, sí, la legislació internacional ho prohibeix.
3: Ho prohibeix.
1: No ho sabia, sí. Desconeixia això, és interessant, realment.
3: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia la Digna, no? Aquest trets o contrets que deies tu. No?
3: Exacte, sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí, sí, o sigui, no és generalitzat ni res, eh?
3: No.
1: Jo crec que... Digues, perdona.
3: Aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo,
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Més de dir-ho, ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
4: Home, evidentment, és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
1: les bones, no? Vols dir bàsics, les bones.
4: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
1: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot, tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials, però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
4: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
4: Fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant, però... Aquí hi ha un filó, estirar.
4: Sí. Tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura maldat, no? Sé, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós, però,
4: clar,
1: això.
4: Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso,

0: Bueno, no, però s'ha menjat. Més... Clar, un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que... Problema com a programa, eh? Perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora, i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta, és que tampoc som...
0: Clar, jo...
1: Tampoc som tan joves, eh?
2: Sí, no som joves.
1: Tenim una edat, sí, clar, no passa res.
0: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és, seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu, això jo crec que...
2: Andreu. Explica què era el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho
0: perquè... No, pastilles del doctor Andreu són, eren pastilles per la tos, bàsicament, així és amb gust de mel... i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren suc, sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu. Bueno, n'hi havia més d'un, però el principal són, és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans fer-los i consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
2: A veure, costa calés, eh? Ara costa calés.
0: Clar, no. Té un pico, eh? Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que, clar, una mica l'escenari per posar la prèvia, eh? Països Catalans, en principi, sobre aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, si vols, però hi és.
0: Clar, llavors és, estàs això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic? O clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
2: I poses maniquís.
0: Això depèn dels possibles... Però, clar, anem a jugar amb aquesta... Perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és...
1: És pasta, és sí, està clar.
2: Sí, oh, es d'enlairar una tona, això costa calés.
0: Clar, que dius, quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a Palo Seco, necessites 238 tones de producte químic.
1: Uh-huh.
0: Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà. Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada, ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí, sí.
0: Clar, l'avió tira... Clar, l'allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així es veia a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
1: Per
0: tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
2: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
0: Sí. Llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
0: Aquí he fet... Bé, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i aviso que extremadament generós. Que és que arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
0: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat d'1 per mil, diguem.
0: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut perquè probablement és 1 milió, però bueno, no passa res. Assumim que és un
1: de cada mil i que la cosa... Que era molt generós, sí, sí, ho assumim.
0: Clar, necessites, si l'eficiència és d'un per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
0: No és molt car,

0: He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
0: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
1: Bueno, mira, això seria, aquí, eh? Això seria, seria per erradicar la tos als països catalans, eh?
2: Sí,
0: la tos un dia només,
1: un
0: per
1: dia
0: això.
1: Només. Ah.
2: Sí, sí. Escolta, ara acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu signifiquen aquestes...
0: Totes aquestes bé, tones, sí. Mira, vos això no ho havia fet.
2: Són 415 milions de caixes.
0: Bueno, imagina't.
2: Sí.
0: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
2: Sí, sí.
0: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, qui és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació, eh?
2: Que són 17.000 caixes per avió, eh? Primer ho he calculat.
0: Sí. També, no sé si al de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquesta va amb Ryanair, 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
2: Per un dia, només. Un dia, vale.
0: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
2: Només si han doblat totes...
0: Un dia.
2: Molt bé.
0: Els has d'haver carregat el producte. També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries de... Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també, clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport. Ah. Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però, bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, vale. Si la necessites 38 cops, això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
2: Eh? Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig...
1: Països catalans.
0: Només per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els països catalans un dia.
1: Per català o per països catalans, sí, sí.
0: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia, eh?
2: Un dia.
1: Sí, trobo... Sí. Surt car,
0: per tant...
1: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
2: Surt cret.
0: Sí, jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
2: A més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha de sortir plus aquell de risc químic.
1: A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
2: Clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
2: Clar, has comptat que... quants maniquís farien falta per simular tot aquesta gent.
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí, sí. La veritat és que molt
0: és certament complicat que això sigui veritat, és que, bàsicament.
2: Sí, i una pregunta. Perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
1: Bueno.
0: Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
2: Clar, clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, se'ls dissol al mar i que hi ha...
1: La merma
2: és important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan, clar. Però...
2: A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
0: Clar,
2: però
0: és que...
2: No,
0: si ens quedem a Països Catalans, aquí, doncs, enganxes un dia a tramuntana i ja estàs fotut.
1: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota la seva vida.
0: Ara una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la Digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... Molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyinyinyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
2: algun. Però i tirar virus?
1: Ah?
2: No?
1: Potser cal menys concentració, no?
2: Llavors, sentir,
1: perquè reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no? Com va?
2: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
1: Bueno,
0: és que són petitets.
2: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs... No?
2: Clar, en tires un...
1: Si ocupa tan poc, potser...
2: Se n'enganxa un i després ja va propagant. O sigui, total, això és més fàcil.
0: Sí, però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
2: Ah, també. Perquè et pot caure amb un descampat, també... el virus, sí.
1: Escolta, no doneu idees. Que algun dolent de James Bond de l'Hacendado deu existir,
2: Sí, sí.
1: El tanto.
2: No, però a veure, sí que
1: potser... Tirant la cadena del vàter, aviam si tira...
2: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiro una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben... crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir
2: de la fuga de l'avió. I els ultraviolats...
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no? Si, ja no recordo si
2: ho has
1: dit tu o la Digna.
2: Això si ho tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si en s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis, no?
2: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
2: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà titere con cabeza, Això no pot ser.
2: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palau, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan... Bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors és una mica extravagant, exacte. Potser, no?
2: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
1: Sí.
2: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, si va rascant, última hora ja la trobaràs.
2: Sí.
1: El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no?
2: Sí.
1: Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
2: Sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, i hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí, sí senyor.
2: Que formen una trama irregular, que formen, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí, bueno, i dibuixos, no?
2: Sí, exacte.
1: Doncs, jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
2: Exacte,
1: allò...
2: exacte. Però pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
1: clar,
2: es manté
1: allà
2: dalt. Es manté a dalt. Per corrents de convecció. I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè
2: això doncs, mateix.
1: No, clar, no té prou
2: això
1: pes,
2: mateix.
1: No, en tot cas.
2: Sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, absolutament.
2: No el veus pas a baix.
1: Sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
2: El gat ja en tens.
0: Sí, no sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara
1: no,
0: hem fet
1: clar,
0: els...
1: això és una mica...
0: Hem de buscar alternatives.
2: Sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen entre ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells.
1: Que no són només diners. No són només diners, eh? Necessites
2: silenci,
1: un bon coordinador aquí, eh? Sí,
2: totalment. El silenci de molta gent.
0: Al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol
2: habitant. Fins i tot els que ho respiren.
0: Però,
1: exactament.
0: Això també em fa pensar en, a vegades, la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots confabulats. Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Tu, probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades, un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc...
1: Sempre acaba això de la mà negra, George, no?, que deien.
0: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre,
1: sí,
0: que està ordint una trama per afectar la teva salut.
1: Sí. Que hem vist, bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G, també hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració, anant a buscar també Soros per diversos motius, no?, perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
2: però mira, espera't un segon.
1: Digues.
2: Ara, eh? No em
1: perdona.
2: No, és que hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden?
1: Sí, home.
2: Eh? Home, que és el
1: sí,
2: que
1: sí,
2: va llegir tots els arxius secrets.
1: Va estar refugiat a Rússia.
2: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'alien i no sé quines coses.
1: Sí, l'àrea 51, no?
2: L'àrea 51. I també va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails, diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula, l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
1: Clar.
2: Això va dir Edward Snowden, que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja,
1: hòstia. Si aquest els tenia tots i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè els volien anar a buscar...
2: No? Ah, clar. I els va deixar...
0: Si em deixeu acabar amb una anècdota del mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy, i li van respondre una cosa.
1: Ah.
2: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
0: No.
2: Vaja.
1: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem, perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra. Bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles, l'únic capaç de fer sonar bé fins i tot les teories més passades de voltes, en Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Què tal, molt bones.
1: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de centrails o què?
3: Tu i tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
1: Clar, així estàs, eh? Així
3: estàs, algú n'han de fer, eh?
1: D'intoxicat, eh?
3: S'haurà de ficar ordre al tema.
2: Aquí... Tens tos o no?
1: Tu no tens tos.
3: De moment no, però no prometo res.
1: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
3: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
1: Ah.
3: Que és? És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
2: Instagram, o Twitter?
1: Twitter. Bueno, allò que se'n diu X.
3: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
1: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
3: Sóc un clàssic, sí.
2: Perquè som antics. Som tots antics.
1: Sí. Sí.
3: Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits.
1: Ah.
3: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
1: Per publicar vol dir republicar-los.
3: No, escriure, també, escriure. No, no, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell que només servia per això.
1: Sí, no entenc la finalitat, eh? És a dir, llegies un tuit... I el tornava a fer, o com ho feia, no entenc.
3: No, no, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil, sí, que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
2: Ara no tenia més aplicacions.
3: No tenia més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter, llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè es feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no? Sí,
2: l'scrolling.
1: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita. Allò,
3: exacte.
1: Si recordeu, de les BlackBerries, sí, és una cosa així.
3: Si mireu, si el busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa. La BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
1: Però quin era l'objectiu? O sigui, fer servir
3: Twitter.
1: Perdó, no vull tallar, digues.
3: No, no, l'únic objectiu d'aquest aparell era fer servir Twitter.
0: Sí? Estava clar i meridià, eh?
3: És que no hi ha confusió.
1: No hi ha ambigüitat. No hi ha confusió.
3: A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament, que la companyia aquesta de Peak va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podia fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, jo us podeu imaginar com va ser, no? Fatal.
1: Dolenta, no?
3: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època les BlackBerries eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
3: I és que, a part de que aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàcia que feia servir per llegir els tuits doncs, era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, però ja feia temps que havien els primers smartphones i les BlackBerries, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
2: Pues clar.
3: Per tant, lògic, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple, Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
1: Home, és bona, eh? Redundància tecnològica és bona, eh?
3: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
1: clar,
3: no cal.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí. És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
3: Sí, sí, seria així.
2: I no ho pogués fer servir per res més.
3: Exacte.
1: Per res més.
3: Sí.
2: I a més a més hauria de pagar.
3: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció a part per poder enviar WhatsApp, que dius, però sí, gratis, això.
2: El que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
3: Sí. Correcte. Sí, exacte.
2: Ah, clar, ostres, és estrany, eh?
0: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, si és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
3: No, només feia un resum. Sí, sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era, si el tuit era una mica llarg, no et donava.
1: Ja no entrava.
3: No entrava. No. Era, no sé si hi havia... Un dels primers mòbils que va intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? No us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
1: Sí,
3: doncs, era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una BlackBerry Bolt però plana, i hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell, que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
1: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en un moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí, sí.
3: Clar. Doncs, però a part funcionava malament. Si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar, sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs bueno, és un aparell que pot ser útil, però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara bastant xulo sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
1: Inapel·lable, claríssim.
2: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
1: Clar, quina tirada en fas?
3: Sí, feia servir la mateixa API. La parella era molt maco físicament. Però...
2: És com una calculadora.
3: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir la API de Twitter, perquè és pública, i per tant la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, que canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
2: Sí, potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquests.
1: Un altre aparell, sí. Hauries de deslogar-te d'un i... Sí, sí, esclar. Sí. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, sí. No? I tot plegat.
3: Clar, perquè us feu una idea... Aquest aparato tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt, la BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno. Clar, això el limitava molt. Limitava molt el catxarro aquest. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot. Tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània...
3: Ah, exacte. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Ja hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
3: Que es pot veure en moltes pel·lis i tal. Sí, doncs era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia... Clar. No digueu sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res, eh?
3: Res.
1: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia
2: Això és el que dic sempre, hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para, fins aquí.
3: Para. Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Això anava a dir, la bateria devia durar, no?
3: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
3: Sí.
1: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
2: Veig que potser fotografies no, Només text, oi?
3: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos a Twitter...
1: Imatges us podia.
3: No, era una aplicació externa que, bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos, no. Tampoc. que era un complet desastre. Vaja. Això va portar que aquest, tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2012, perdó, del 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
2: I ja, perdó, algú va comprar?
1: Algun o altre.
3: Segurament algú compraria,
2: caure, sí, sí.
3: Però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
3: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar-te a internet.
1: Però l'aparell en si?
3: El preu de l'aparell no l'he trobat. No l'he trobat.
1: Ah, val.
3: Però compte que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
1: Mare de Déu.
3: Sí. Clar, a més pensa que estem...
1: 200 euros de... En fi.
3: Estem al principi del... al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
1: Clar, devien, no sé, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant nauja de Twitter, no? I com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir, i a més, com que té diferents colors, no? Perquè el que he vist, les caràtules, o... Potser sí que anava per aquí, però bé.
2: Valia $100.
1: $100, però 8 pavos al mes, eh?
2: Sí. I després la subscripció a part.
3: Sí.
1: 8 pavos. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
3: Segurament, clar. Segurament, sí, sí. Bueno. Sí.
1: Bueno, però, grans idees, eh?
3: Bueno, cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet. Que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
3: I vinga, i per casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
3: De per vida fins que
1: l'empresa... De per vida d'ells.
3: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí, sí.
1: Està clar. Bueno, en fi.
3: I això.
1: Coses que...
3: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do. Bastant, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat a això dels chemtrails, o les esteles, o els contrails, que n'hem dit... Gràcies, Jordi. Gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui. A l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories que, com els núvols, poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera!

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a vansang.net/donar.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi. A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

0: Molt bé, mira, doncs et faig una pregunta, ja que has arribat. Vull dir, tu li dius aquí on estem, vull dir Sant Boi de Llobregat, no?
1: Sí,
0: Sant Boi de
1: Llobregat.
0: D'acord. Saps què passa, Laura? Sabeu què passa? Que si busquem a internet, de fet, si busquem a la Viquipèdia Sant Boi de Llobregat, ens surt una cosa molt diferent. Anem a buscar-ho ara, a veure què és el que passa. Anem a fer la prova, d'acord? Aquí al Google busquem, patapam, Sant Boi de Llobregat. Pum! Ah, ostres! Sant Baudilio de Llobregat, què m'estàs dient, Laura?
1: Que dolor, que dolor, però què és el nom aquest? Era el nom que teníem...
0: Però la Viquipèdia.
1: Uau!
0: Sí, que uau. Estem parlant... En fi, doncs aquest uau. És el nom... que tenia la ciutat durant el franquisme, però...
1: I de fet, és una entitat, hi ha una entitat que vol canviar-ho sota el lema Estimats Algoritmes, i és sempre Sant Boi de Llobregat.
0: Doncs qui ho volen canviar, tenim aquí una representació, els impulsors de la iniciativa són el Centre d'Estudis Sabollans de Rutlla, i per parlar-ne saludem a la seva presidenta, que és la Maria Lladó, que ens acompanya aquí a la carpa municipal de la Puríssima. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Doncs ara estàvem fent la prova, busquem a la Viquipèdia i surt Sant Baudilio de Llobregat. Això com és possible?
2: El problema és la Viquipèdia espanyola. Si ho busques a la Viquipèdia catalana et sortirà bé. Però la Viquipèdia espanyola, la persona que controla aquesta entrada ho té bloquejat i ha decidit que és Sant Baudilio Llobregat perquè ell ho ha decidit.
0: Però a mi em fa la sensació que no és només la Viquipèdia, sinó que en general... fa com la sensació de que alguns algoritmes entenen que això no és Sant Boi de Llobregat, sinó és Sant Baudilio. Això per què?
2: Clar, el gran problema que ens hem trobat, per exemple, les empreses que volen fer màrqueting online o màrqueting digital, fan uns estudis, les seves coses amb els algoritmes, tot això que jo no sé ben bé com funciona, però és difícil poder fer campanya a Sant Boi perquè els hi surt Sant Boi de Llobregat. Llavors aquí són les empreses que tenen un problema i els està provocant justament aquesta Viquipèdia espanyola perquè és la referent. O sigui, quan els algoritmes donen voltes pel món digital, tenen com a referent la Viquipèdia espanyola. Llavors allà els hi surt Sant Baudilio Llobregat i per això tenim aquests problemes.
1: Des de la Rutlla, per això, esteu intentant activar una iniciativa perquè això canvi, que és el que podeu fer.
2: Sí, vam començar una campanya, primer amb una moció a l'Ajuntament. L'Ajuntament ha agafat també el relleu i també des de l'Ajuntament també s'estan fent contactes. Des d'escriure a les diferents plataformes, dir-los l'error que estaven cometent. N'hi ha dos o tres que han contestat que ho canviaríem. No em pregunteu quines són perquè no recordo, però que ja que sí que ho canviarien. Llavors el que hem estat fent sobretot és a Instagram. Instagram hi ha un vídeo que ha corregut moltíssim amb aquesta campanya.
1: Perquè clar, perquè és important respectar el topònim real.
2: Home, esclar,
1: què afecta la pràctica que sigui aquest Sant Baudilio de Llobregat?
2: Home, fa referència a una època, a una dictadura, bueno, a unes dictadures. No, Sant Baudilio no va sortir només a la dictadura del franquisme, ja venia d'abans. Aquest és l'argument que utilitza la persona que té bloquejada el Sant Baudilio de Llobregat a la Viquipèdia espanyola, utilitza que aquest nom és anterior. Però, com bé sabem, les dictadures no van néixer a l'època franquista, ni han hagut abans. De fet, ja fa 300 anys que aquí hi ha hagut dictadures i intermitentment i s'ha anat posant Sant Baudilio. Llavors aquest és l'argument que utilitzen, que aquest nom ja s'utilitzava abans, però bueno, fruit també d'una dictadura anterior. Llavors és capficar-se en un concepte que no és real.
0: Doncs aquesta persona que està bloquejant aquesta entrada a la Viquipèdia, no li preguntis quin partit vota, eh?
2: Vull dir, millor que no ho fem. Jo crec que queda claríssim.
0: Sí, em fa la sensació. Per cert, el nom, el de veritat, Sant Boi de Llobregat, vosaltres que des de la Rutlla feu també investigació i recerca històrica, d'on ve aquest nom?
2: Aquest nom ja té un miler d'anys, o sigui, ja és antic. Ja les primeres jornades que vam fer a la Rutlla... ja va haver una persona que va presentar una investigació sobre el tema i el nom més antic de Sant Boi venia provinent de Sant Baldiri. Sant Baldiri era la parròquia i la població va agafar la contracció de Sant Boi. Abans de Sant Boi es deia Alcalà, després Castiglione, tot això recordant el castell que... L'Hotel del Castell era un antic castell àrab i després cristià, però ja de seguida va venir al segle XII, o així ja es va dir Sant Boi. En diferents formes, hi ha tot un estudi de lingüístic del tema, però Sant Boi, Sant Boà, Sant Boi posant la i d'una manera o d'una altra, però bueno, fins ara.
1: I ara que parlem de noms, per què vosaltres heu triat el nom de la Rutlla?
2: Bueno, quan ens vam reunir tot un grup de gent que estava interessades a muntar el centre d'estudis, no volíem posar solament centre d'estudis santboians, perquè consideraven que era una miqueta soso, i llavors li vam buscar un nom. Tampoc no vam voler que fos un nom masculí o femení per evitar coses, i llavors vam decidir un terme, una toponímia. Tenim el carrer de la Rutlla, fa 500 anys es jugava el joc de la Rutlla, i llavors és, a més, ens permet fer un joc de paraules, com per exemple la Rutlla Rutlla, o rutlleros i rutlleres. Wow. O sigui, és també donar-li una miqueta de simpatia a la nostra associació.
0: Clar, aquest joc, la veritat és que a la Rutlla no... Em fa la sensació que no hi he jugat mai, o com a mínim no de forma conscient. De què va aquest joc?
2: És un aro, sí que els heu vist a les pel·lícules, segur, les pel·lícules ambientades al segle XIX. És un aro que amb un pal el fan, bueno, amb la gueta, el fan seguir.
0: Ara sí que sé de què em parles. I què és el que us agradava d'aquest joc perquè acabés en el vostre...
2: No, era recordar que a Sant Boi al carrer de la Rutlla es jugava a la Rutlla.
1: A la Rutlla us dediqueu a la memòria històrica, però també teniu una sensibilitat especial per tot el que té a veure amb el medi natural, i de fet, jo no sé si molta gent ho sap, però sou els responsables de que s'hagi recuperat una espècie al Parc Agrari del Baix Llobregat, la òliba. Explica'ns una mica com és possible que perdéssim la òliba i que gràcies a vosaltres tornem a tenir aquest ocell al Parc Agrari.
2: Sí, nosaltres volem estudiar, volem investigar Sant Boi, però des d'un punt de vista transversal, no solament històric. Des de la natura, des de la sociologia, des de la història, des de l'arqueologia, des de la memòria democràtica, o sigui, la memòria del segle XX. Té cabuda tot tipus de gent que tingui com a centre d'interès Sant Boi. És el nostre centre d'interès. Llavors, el grup de la Rutlla Natura, que és la comissió més nombrosa, també són molt actius, són persones molt actives, i ja fa anys que també, abans que existís la Rutlla, ja funcionaven, o sigui, des d'altres associacions mediambientals, ja funcionaven. Llavors, aquí el que hem aconseguit és que gent de diverses associacions, bueno, de diversos interessos, doncs estiguin en la mateixa comissió. Llavors, la gent que està estudiant els ocells fa anys que està estudiant els ocells. I el fer caixes niu preparades per segons quin tipus d'ocell, això ja fa molts anys que ho estan fent. I fan anellaments, fan recompte d'espècies, és que ja fa molts anys que ho estan fent. I aquí han trobat un lloc on poder-ho difondre.
0: Diries que a través de la història i posar el pes també en la natura, que és una mica el que feu des de la Rutlla, es pot entendre el context de qualsevol ciutat?
2: Pot ser un tòpic, però és cert, si coneixes la història intentaràs no caure en la mateixa pedra constantment. Si analitzem contextos, si analitzem coses que han passat al passat, podríem evitar-ho. El que passa és que els humans són persones que tenim a vegades memòria de peix i no aprofitem el que ja se sap. Sí, no és com un saber acumulatiu.
1: Escolta, Maria, si tu que has investigat tant la història de Sant Boi, si poguessis triar un moment històric, no? Imagina't que tenim una màquina per anar al passat, al futur. Quin moment històric t'agradaria reviure de la història de Sant Boi?
2: Com a dona?
1: Reviure o veure des d'un foradet però que no et matin.
2: Com a dona no hi ha cap època com la que estem vivint ara. Com a dona romana, si eres aristocràtica, podies viure bé, però continuaves estant sota el manament del pater familias, o sigui, del marit. A l'època medieval, si m'ho preguntes com a dona, com ara, no s'ha estat enlloc. A mi m'agrada molt estudiar...
1: Va, doncs t'ho canvio. Quin moment històric consideres més interessant?
2: Clar, si és des d'aquest punt de vista, a mi el que m'agrada investigar és l'època romana, per exemple. Com a investigadora, l'època romana és la que em motiva més.
1: Com ens hem d'imaginar que era Sant Boi en aquella època?
2: Molts arbres. Si heu estat a les Termes Romanes,
1: sí.
2: Allà eren a les Termes Romanes, així, amb una comparació una miqueta bèstia, era el quarto de bany de la casa. 500 metres de quarto de bany.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Realment. Llavors... Llavors hi havia la vila, hi havia la zona dels esclaus, i no hi havia res més. Tot l'altre eren arbres, oliveres, fruiters, el riu més net que ara. De tant en tant arribava un vaixell amb productes de l'altra punta del Mediterrani. Una vida pels patriarques, o sigui, pels amos de... pels lliures, o sigui, pels romans lliures, una vida idíl·lica.
0: Doncs estem parlant ara mateix de la Rutlla. Si mirem endavant, quins són els esdeveniments que teniu o que voleu promocionar també en un dia com avui a la Fira de la Puríssima?
2: De cara ja l'any que ve?
0: Sí, el que tingueu ara per endavant.
2: Bueno, els nostres projectes són cap a la primavera fem el cicle de conferències per saber-ne més. Sí. Amb aquest cicle vam començar amb gent de Sant Boi que feia coses, o sigui, els dos o tres primers anys exclusivament era gent santboiana que ens explicava els seus projectes, gent, professors d'universitat o altres àmbits, que ens expliquin coses que habitualment no ens expliquen. Llavors, també a la tardor tenim el Festival de Patrimoni, que aquest és la monografia Sant Boi. Fem diferents coses, com itineraris, conferències o presentació de vídeos sobre Sant Boi. Gent d'arreu que tracta Sant Boi. I el nostre projecte estrella són les jornades. L'any que ve, ja a finals de l'octubre, ja seran les 8enes jornades d'investigació de la Rutlla. Ja seran 8 anys de jornades que, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. I Maria, a totes les persones que avui s'asseuen en aquesta cadira, estem preguntant que com defineixen què és per ells l'ADN santboià. Tu que l'has estudiat des de segles enrere, com el definiries?
2: Bueno, l'ADN santboià és una barreja de romans, d'ibers, d'àrabs, de gent del nord d'Àfrica, però de la
1: no
2: zona subsahariana.
1: Si aquesta barreja ens ha condicionat el caràcter que tenim avui dia d'alguna manera.
2: És que viure a la platja, històricament, la platja és un lloc on es rep influències de tot arreu. De fet, el cristianisme va entrar per la platja, els àrabs van entrar per la platja de baix. O sigui, jo no definiria l'ADN. El nostre ADN és una barreja de totes les cultures que hi ha hagut al Mediterrani. No podem dir que som...

0: Doncs per tant, aquí a Savoy, diguéssim que són diversos i a més estem orgullosos de ser-ho.
1: Vaja. Maria Lladó, presidenta de la Rutlla, esperem que Savoy no torni a ser mai més un Sant Baudilio. Moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Doncs moltíssimes gràcies. També un aplaudiment per ella i també donar l'enhorabona a tota la feina. Gràcies. Que es fa des de

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi. A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la carpa de la Puríssima 2025.

0: Abans, però, acomiadem la Sara Suárez i el Kevin Ramos d'aquest plató de Sant Boianament. Moltes gràcies.
1: Gràcies per invitar-me.
0: Per haver vingut a explicar-nos el paper capdalt que tenen les vostres entitats en el teixit associatiu de Sant Boi i per tota la tasca que feu per ajudar aquestes persones que estan passant per un mal moment.

0: Board to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous.
2: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi. A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Sant Boianament a la Carpa de la Puríssima 2025.
3: I ara és moment d'anar a buscar on està el John, que el veig ja aquí molt a propet de l'escenari, que estàs, John, no estàs sol, en aquesta estona?
4: Doncs a veure, estic de fet molt ben acompanyat. Tenim aquí el grup Estela, que s'acostarà ara a la nostra posició, perquè de fet aquí nosaltres viurem moltíssimes coses, a la Carpa Municipal, a la Fira de la Puríssima, on seguim explicant-vos coses. També hi ha espai, com us hem dit, per la música en directe, i en aquest cas és el moment de saludar el grup Estela. Què tal, com esteu?
5: Què tal, bon dia.
6: Bon dia.
4: Bon dia, bona hora. Doncs d'aquí res, d'aquí pocs instants veurem la vostra actuació en directe, una mica per explicar-vos què és el que ens trobarem.
5: Ostres, doncs avui farem alguna cosa especial, és el primer cop que ho fem, perquè normalment som una banda amb 5 persones, amb bateria, bass, guitarres i això, i avui farem res, un acústic així, amb guitarres i petit format.
6: En acústic i pop en acústic.
7: No? Doncs això, farem una adaptació del material en format trio, i res, esperem que us agradi.
4: De fet, el vostre últim treball ha estat Apologia de la Mediocritat. Com ha estat la rebuda d'aquest disc? Com ho heu viscut?
6: Doncs, bueno, de moment estem molt contents. El fet del propi fet d'haver pogut gravar un disc ja és un super logro, així que de moment estem super contents i amb ganes de rodar ara aquest disc en directe.
5: Sí, sí, vull dir, el disc va sortir fa un mes, no? Llavors tenim ganes de tocar-lo. I aquí a Sant Boi, a la Puríssima, doncs, brutal.
7: Sí, sempre fa il·lusió, no?, tocar aquí a prop. Tinc una bona rebuda al disco, ha sigut un treball intens, però estem molt contents.
4: Potser una de les cançons que ha tingut més ressò és un dels avançaments que heu fet, que és Mirall. Què hi ha darrere d'aquella cançó, si t'ho podeu explicar?
5: Això ella, això l'estona.
6: Doncs, darrere de Mirall, bueno, s'amaga una mica un missatge de cuidar els altres, i igual que ens hem de cuidar nosaltres mateixos, i em va inspirar una mica la gent que més aprecio i que més em cuida i a qui m'agrada estimar.
8: De fet, el Premi Sau Puigporret és el que us ha permès gravar aquest disc. Què ha significat per vosaltres com a formació aquesta oportunitat que us ha donat el Premi?
5: Bueno, el significat de poder tenir un disc és sempre molt complicat, no? I hosti, que el Premi ens paguessin el disc, que poguéssim fer un disc sencer, diguéssim, perquè anàvem gravant cançons a poc, i potser el disc l'haguéssim tret d'aquí 3 anys, no? Ha avançat tot el procés, poder tenir les 12 cançons gravades i tenir, no sé, algú que mostrar del que fem.
8: I ara que ja heu gravat, en quin punt diríeu que esteu com a banda? Us ha consolidat?
6: Sí, totalment, o sigui, ens ha ajudat a consolidar una mica el repertori que ja veníem fent, i bueno, ara el punt en el que estem és amb ganes de rodar-ho en directe, no? I de fer més concerts i bueno, acabar de materialitzar això que tenim en físic, doncs, en directe.
7: Sí, sí, res a afegir. Res a afegir.
4: Doncs ara mateix ja us veieu cada vegada més consolidats. De fet, avui no hi sou tots, però sí que volíem explicar, o que ens expliquéssiu més ben dit, com us veu conèixer vosaltres, com va formar-se aquest grup.
5: Ostres, tot va ser perquè ella va entrar al taller de músics, llavors havia de fer la prova d'accés, i ens va demanar, ens coneixia de diferents llocs, ens va demanar si la volíem ajudar, i aquí es va començar a ensenyar les cançons que tenia allà ella, i vam començar a rodar-les. Jo potser ens coneixíem...
6: Jo coneixia el Nil d'una moguda, després coneixia el Miquel d'una altra, ells dos es coneixien d'altres mogudes també musicals i no musicals també, llavors, no?
7: Sí, sí, ens coneixíem en paral·lel però no tots junts. I va ser arrel d'unes les proves d'accés que van servir d'excusa per començar aquest projecte.
4: Doncs nosaltres tenim aquí cada vegada més gent en aquesta Carpa Municipal de la Fira de la Puríssima, i em sembla que estan amb moltes ganes d'escoltar la vostra música. Per tant, donem la benvinguda al grup Estela, que ens farà una actuació en directe. Ho veurem aquí a la Fira de la Puríssima. Us deixem amb ells. Un fort aplaudiment!

0: Gràcies. Miquel, porfa, em pots passar la... que encara ens estem recuperant del retard.
1: Paraules.
0: La cuerda.

0: Moltes gràcies. Procedim a fer l'última cançó, que serà Mirall, però bueno, amb ganes de més, aquesta tarda fem un altre passe, que serà a les 6:45, em penso. Així que moltes gràcies i espero que ho gaudiu.
1: Vale. ¿Eh?

0: Muchas gracias.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafú. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
1: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars, s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: Osada també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes, el que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com dia mai acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
3: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornaran a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja més aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de territori territori català. I a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut als voltants d'un quart d'una del migdia, en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de la urbanització al Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a l'urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per la N340 a causa d'aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'està treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, el Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell-Marbellà, el del Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell, a Palamós, ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
5: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers, que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a rurals o avisem a la policia local.
4: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
0: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
6: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, perquè us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas al món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur a l'esmar-vos, si ho considereu oportú un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els nostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
7: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest pla de pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova direcció general forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
8: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
9: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar per aquí, de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
8: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
10: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
8: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són assegures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campada jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
11: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
12: La gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo. I de los cargos que represento.
11: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. De fet, notícies de darrera hora, s'ha pogut obrir ara mateix un carril a l'N240 a Montblanc i se circula a través de pas alternatiu. Tot i això, continuen les tasques de retirada dels vehicles accidentats i de neteja de la via. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del SEM i han treballat 4 dotacions dels bombers. També ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I parlant de mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermedis entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a 11:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors. Obrim plana cultural. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada, la penúltima del Festival Cruïlla, en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

segundo más. El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. No m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.

0: El trio format per Daniel Müller-Schott al violoncel, Annika Treutler al piano i Noah Bilschut al violí va interpretar tres peces a l'Auditori Pau Casals. L'eslògan del certamen d'enguany és "Celebrem el violoncel" i coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic. Fins al 21 de juliol, sis violoncel·listes de tot el món interpretaran obres del seu univers. L'últim dia, Ettore Pagano, guanyador de la darrera edició del concurs Reina Elisabet, oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga, Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols, i passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola, amb els catalans Lamin Yamal, Pau Cubarsita, Ni Olmo i Marc Cucurella com a titular, s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el club blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa contra l'Athletic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el club blanquiblau en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i assigna contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez, la lateral catalana provinent del Granada, signa per un any. La podem escoltar.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo.

0: però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
1: També a segona divisió, el Sabadell ha renovat Artur Bonaldo fins l'any 2027. El defensa brasiler de 30 anys ha disputat 69 partits oficials i ha marcat 5 gols i ha repartit 4 assistències. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Vaiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
9: Bueno, creo que me he saltado.
8: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Vaiana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És la hora.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
11: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes.

0: mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poqueta cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia, clarament un repunt de les temperatures.
1: A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. S'ha hagut de confinar els veïns de diverses urbanitzacions properes i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla actual pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Finalment, en plan esportiu, la selecció espanyola de futbol, amb diversos catalans a les seves files, fins a 9 s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar a Bèlgica per 2-1 aquest divendres. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
2: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
1: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
3: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives, val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes, el que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
1: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
4: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant, vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
1: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
5: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia, el Meteocat, que dimarts i dimecres tornaran a ser, a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures, a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
1: Protecció Civil ja més un avís per calor intensa per demà diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i la de demà diumenge al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran, en molts casos, dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. La calor continua marcant, com diem, el dia a dia en diversos municipis de Catalunya, de fet, a la major part del nostre territori, i n'és un exemple Terrassa, amb temperatures molt elevades. Cada persona busca la seva fórmula per combatre aquesta calor: refugiar-se a l'ombra, no separar-se del ventall, encendre el ventilador o simplement intentar trobar una mica de fresca. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
6: Temperatures de rècord per al mes de juny, que obliguen a tothom a buscar la millor manera de suportar la calor.
7: Sobretot ara baixem al centre de Terrassa perquè corre aire i n'hi ha sombra.
6: I n'hi ha que pensen que això ja no és calor, sinó alguna cosa més.
8: No solamente hace calor, es que a bajar demonio a fundirnos.
6: Els ventiladors giren a tota velocitat i els aparells d'aire condicionat treballen sense descans durant bona part del dia.
9: Sí, hem de tirar d'aire condicionat aquests dies de molta calor.
6: Però el pitjor arriba a la nit. Amb aquestes temperatures, dormir es converteix gairebé en una missió impossible.
8: Mira, si tienes que meter a la bañera de seguida, a la ducha, porque parece que te han rociado con agua, ¿eh?
6: Tot i que sempre hi ha que aconsegueix descansar, passi el que passi.
10: Ah, no, jo dormo fenomenal. Sí? Desnuda, sin sábanas, y... però és que afortunadament no hay nada que me quite a mí el sueño.
6: I sembla que la calor continuarà entre nosaltres, amb petites variacions però sense donar gaire treva. Per tant, toquen roba lleugera, molta aigua, ombra sempre que sigui possible i, sobretot, paciència, molta paciència.
1: Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis i no deixen de cremar hectàrees del territori català, desgraciadament. A més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions El Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització de Miami Platja. De fet, en paral·lel s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i de llarga distància. L'AP7 també s'ha tallat entre Montroig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar l'incendi. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que era el motor d'aquest foc. El cap ha arribat a les vies sense travessar-les i s'està treballant encara per contenir les flames. S'han produït alguns focs secundaris que han estat ràpidament controlats. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. Els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que en la jornada d'ahir. Obrim plana política. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos.
11: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte de més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
12: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per poder puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble, en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, en un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
11: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
13: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
11: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per a capitals de comarca.
1: D'altra banda, l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
14: L'empresa catalana Sapmer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
12: Una inversió molt important de Sapmer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
14: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Sapmer Group, Pol Baix, explica per què han apostat per Flix.
15: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
14: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
1: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més greu i més destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 del matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 afectats, un home i una dona, greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home lleu, traslladat a l'Hospital Pius de Valls, 6 persones lleus que han estat donades d'alta al lloc, i el tall al N240 ha provocat afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. El trànsit s'ha pogut reobrir en un carril en aquesta Nacional 240 a Montblanc, però evidentment les afectacions al trànsit encara continuen. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest lloc dels fets i s'han encarregat d'excarcerar 2 ocupants del turisme. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la Nacional 260R a Bellver de Cerdanya amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment.
11: Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència d'emergència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers.
1: D'altra banda, ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I també en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies estava interrompuda fins fa ben poca estona durant tot aquest matí entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha ofert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies i entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar aquest cable, precisament quan Renfe avui dissabte recuperava el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp.
11: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres el juliol de l'any 2019.
11: La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi.
1: Els Mossos d'Esquadra van desarticular a principis d'aquest mes de juliol un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han detingut 2 homes de 31 i 43 anys a Granollers i hi ha un tercer investigat a qui li consta una ordre de detenció.
11: Els investigadors atribueixen als pispes el robatori de fins a 16 motors per valor de 104.000 euros durant el gener i entre els mesos d'abril i maig. A hores d'ara s'han pogut recuperar diverses motocicletes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 3 de juliol.
1: Obrim bloc cultural i parlem del Cruïlla. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada del festival en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. El Corilla viu avui la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda fins a la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Rigoberta Bandini o Els Pets. Esquivo el recital. Continuem parlant de música i de festivals. El Festival Cap Roig ha donat el tret de sortida a una nova edició amb el concert de Víctor Manuel, que aquest divendres a la nit va inaugurar la programació del certamen als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

0: necesito.
1: El cantautor asturià va repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria davant d'un públic entregat en una vetllada que va combinar emoció, nostàlgia i música en directe. El festival continuarà les pròximes setmanes amb una programació que reunirà artistes nacionals i internacionals fins a mitjans d'agost.
2: D'altra banda, el cantant asturià Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona dins la programació del festival Camp de Mart.

0: Ho farà amb La Belleza, el seu nou espectacle, una proposta que combina folklore, electrònica, cabaret i crítica social, consolidant una trajectòria que ha convertit l'artista en una de les veus més singulars de l'escena musical actual.
1: Continuem parlant de festivals. Molts comencen, com estem veient aquest cap de setmana. Camins, el nou festival de música a l'estiu a Manresa, va arrencar ahir, aquest divendres, amb el concert de Luz Casal, presentant el seu nou disc Me Voy a Permitir.

0: Avui serà el torn de Joan Dausà, que també presenta nou treball, Immortals. La programació, que s'allargarà fins al 18 de juliol, inclou 6 concerts a un escenari principal. Actualment ja s'han venut el 75% de les entrades, de les 12.000, de les 15.900 a la venda. I el concert de Sopa de Cabra ja té les entrades exaurides. Aquest cap de setmana la programació es complementarà amb l'actuació de God Save the Queen, considerats el millor tribut de la banda britànica, que representen també un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El festival també inclou el Village, una zona amb oferta gastronòmica i una programació de concerts amb artistes locals.
1: Més cultura, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen avui per primera vegada a la temporada en una mateixa plaça i amb la vista posada al concurs de castells.
0: Serà Altafulla, on s'espera veure diversos Gamma Extra, amb la complicitat dels Xiquets de Tarragona i la colla anfitriona, els Castellers d'Altafulla. Ens donen més detalls la Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio.
2: Avui se celebra la Diada de les Cultures, que enguany compleix 25 edicions, i ja en fan els comptes que els rosats i els verds ofereixen grans castells a la plaça del Pou, on demostren la seva millor versió i la seva rivalitat es fa palesa. Més encara si tenim en compte que enguany és any de concurs i toca ajustar-se bé la faixa i apretar les dents per descarregar les construccions més ambicioses. Això ho espera el president de la colla anfitriona als Castells d'Altafulla, és Arturo Palavicino.
3: Un castell per colla, tant Vilafranca com la Vella, amb la possibilitat de veure Pilar de Vuit per la part de les dues colles també, doncs estaríem parlant de que fàcilment podríem veure quatre intents de castell de gamma extra, si tot va bé.
2: A plaça estaran acompanyats d'una tercera colla convidada, els Xiquets de Tarragona, que també volen mostrar els seus galons i recuperar la solvència que els ha mancat a les últimes temporades. I els d'Altafulla, amb Castells de Set, també voldran treure pit per completar una diada que es presenta molt atractiva. La cita és a 6:45 de la tarda.
1: D'altra banda, Olga Xirinacs, Lluís Riera Porta i Esteve Sala i Casellas guanyen els premis de Creixell Crims al Festival de Novel·la Criminal en Català.
0: Els guardons s'han entregat en el marc d'un certamen que s'allarga durant tot el cap de setmana al municipi del Tarragonès. Des d'Ona la Torre, Raquel Martínez.
4: Ahir al vespre va tenir lloc l'entrega del Premi Trajectòria a l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs. Esteve Sales va rebre el Premi de Poesia Criminal Jordi Llopart i el Premi Margarida Aritzeta Vila de Creixell de novel·la criminal inèdita va recaure en Lluís Riera, que ha agraït el reconeixement als organitzadors.
5: Em sento molt afortunat de guanyar aquest 5è Premi Margarida Aritzeta. Molt agraït al jurat per haver entès i valorat la meva obra. Molt agraït a l'Ajuntament i a la comissària Raquel Gàmez per fomentar la literatura negra i sobretot en la nostra llengua, que la tenim molt delicada i entre tots l'hem de cuidar i mimar.
4: Presentacions de llibres, música, escape rooms i taules rodones conformen el cartell de Creixell Crims, el Festival de Novel·la Criminal en Català, organitzat per l'Ajuntament de Creixell amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes.
1: I la Biblioteca de Palafrugell al Baix Empordà ha inaugurat Constel·lació Cuixart Dau al 16, un mural creat per 16 artistes del col·lectiu Arteca per commemorar el centenari de Modest Cuixart.
0: L'obra instal·lada al pati de la biblioteca és fruit d'un procés de documentació i recerca sobre l'artista i es podrà visitar durant l'estiu. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: L'obra reuneix creadors de disciplines diverses que han reinterpretat l'univers de Cuixart des d'una mirada personal, com explica la responsable d'Arteca, Sandra Bisba.
7: Tenim ceramistes, tenim tatuadora, tenim un ebenista, pintors, vull dir que gent amb estils i amb disciplines molt diferents i que se'ls ha donat una lona de PVC per treballar amb la dificultat que això suposa, tenint en compte que després aniria penjada en una paret que hi toca el sol durant tot l'estiu i a més que hi pot ploure, que poden passar tot una sèrie de coses.
6: La directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau, destaca que els artistes han tingut llibertat per inspirar-se en tota la trajectòria de Modest Cuixart.
8: Cadascú ha agafat catàlegs de Modest Cuixart, han mirat llibres, han mirat l'obra, han visitat el Museu del Suro, l'exposició que hi ha, han vingut a casa nostra, i del que han llegit i del que han observat i del que s'han empapat, han tret una obra.
6: Arteca és un servei de préstec d'obres d'art de la Biblioteca de Palafrugell amb la participació d'artistes locals.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Fem breus apunts de l'actualitat esportiva. Parlem de bàsquet. L'Aleix Joel Parra ha renovat amb el Barça fins l'any 2030 i si es compleix l'acord entre les dues parts disputarà 7 temporades com a blaugrana.
0: Qui serà baixa és Moses Wright. El pivot nord-americà es desvincularà del Barça sense haver-hi jugat ni un sol partit.
1: Altra banda, la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulemanovic per dues temporades.
0: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: El bàsquet Girona incorpora Fiat com el nom de l'equip i passa a anomenar-se Fiat Girona en l'any del debut a Europa.
0: El president del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha explicat que l'acord tindrà una durada de 4 anys i reforçarà econòmicament el club.
1: I avui es disputa el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes.
0: El trofeu celebra la 32a edició.
1: Parlant d'esport inclusiu, tanquem explicant que aquest cap de setmana se celebra a Salou el Trofeu Internacional de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral i participa en la selecció catalana masculina i femenina. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
0: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres, totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt, no només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
1: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estat a l'ordre de les 90-100.
0: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
1: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
0: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
1: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades? Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment, trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
0: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
1: Que és una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un vixmoporú, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un vixmoporú facilíssim.
0: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
1: El Parc de les Olors, l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
0: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de Parcs de les Olors i no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
1: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta i llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres abans d'embrancar-hi altres persones.
0: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
1: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària. Imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
0: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: Mecenas.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, eh? I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximenta, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs! Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles, ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la font i la bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona. És una bonica església d'origen romànic amb un campanar d'espadanya. I de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat, en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes, eh? Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn, de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina als Quaderns del Viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un del principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 de Roba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes. És un edifici supercontundent, molt bonic i paga la pena passar-se

i no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els tres continguts del Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

Més de 45 anys amb tu. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1. 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt

0: El camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la vam visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer. I d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també a la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa el magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada en fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una dueria de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 11:45 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció perquè canvien, a 11:45 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'hora daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable del turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer les 3.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles, un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i està tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar. Tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava amb el senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa, i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc, i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot. Un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l, i que quan te'l poses a la boca, doncs, recorda aquell gust, el calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris. I aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
0: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la Rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
1: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs, puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
0: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
0: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, com anem?
0: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. Hi accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar el Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
0: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell, i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR 150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir 600 metres més amunt els planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer sense cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
0: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglareta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell on ens espera el cotxe.
0: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
0: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: Claríssim. I no anar amb presses.
0: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
0: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
0: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Gerca.
0: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents,
0: clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
0: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant, doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grassley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats, doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè, bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena, doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen, és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella, doncs, està permès, i la gent va a assajar, no?, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I, bueno, quan està ple, doncs, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però, bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dolegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no?, l'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors puja en el sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbonade flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlen flamenc, Gant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava, doncs, que era una mica com Catalunya, no?, que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
0: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
2: Molt bona tarda, amics. Avui amb el Joan. El Joan ja ens ha posat el tema. Ja,
3: el tema
2: a mi m'agrada això. M'agrada molt això. Jordi, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda.
2: Bueno, ja t'has... Has incorporat a les novetats ja i vinga, a fer feina.
4: Ja ho tenim, ja ho tenim.
2: I a fer feina, exacte.
4: A tope.
2: Sempre ha de ser així, això, perquè si no, no em cago en d'ella, tu. El Mario.
5: Què passa?
2: Ui, Mario. Estem molt bé. Avui el que no tenim és l'Eli, que
5: no,
2: està de vacances.
5: Està a la platja.
2: Però avui no podrà anar a la platja. No, ja sol, avui.
5: Serà aquest matí, sí, que
2: n'hi havia. Aquest matí, sí. Vale. Què és això? Que estan jugant
5: a futbol.
2: Estan jugant a futbol aquí.
5: Ara avui parlem precisament d'això.
2: Ja no sabem ni parar el telèfon.
5: Això, que avui parlem d'això dels mòbils, de la IA, de les xarxes.
2: Vinga.
5: Com ha fet tot això al món dels trastorns mentals.
2: Sí.
5: Bé, doncs, a mi em sap molt greu perquè ja, si una persona, entre cometes, normal, té l'algoritme i li va sortint coses diferents a les xarxes socials, també hi ha un moment que una persona amb trastorn mental pot arribar a pujar la seva eufòria, a pujar la seva mania, també amb aquests fets, no? Puc començar per aquí?
2: Sí. Tu realment, quan fa calor, Joan, et sents com també una mica... més estafat que puc estar-ho jo, per exemple?
5: No, és que jo tinc un condicionament, que és l'esclerosi. L'esclerosi em fa, d'un moment a un altre, una fatiga crònica que enxafa molt. Ja, amb aquest enxafament, més la calor que hi ha, doncs imagina't.
2: Val, però per la qüestió de l'esclerosi. Per la qüestió de la problemàtica mental, no. Bueno.
5: Ja, jo començo que ja, abans de les xarxes socials, no sé si us en recordeu que n'hi havia nois que veient la tele els agafava atacs epilèptics, els agafava perquè donaven imatges que canviaven molt ràpid, i aleshores això a determinades persones els generava un atac epilèptic, no? Ara estem per mi amb una nova pandèmia que afecta tant a persones com amb trastorn, i a persones que no tenen ho pot desencadenar, ¿vale? Perquè doncs bueno, són moltes hores que es dediquen a les pantalles, que no n'hi ha una relació directa amb les persones, sinó que és sempre a través d'una pantalla, i deixes de fer xarxa. I les gestions emocionals es perden una mica. Tot el que surt a les xarxes són estereotips. No sé si us heu fixat que tothom que es fa selfies i surt tothom somriu. Poques vegades veuràs una persona que s'expressa tal com està. I aleshores, doncs, això és un caldo de... A mi m'ha agafat tard les xarxes socials, perquè no m'acaben de treure, no? Jo m'he enganxat més a First Dates, a Telecinco.
2: Què és això? Aviam, expliqueu-ho.
5: No ho has vist mai?
2: No,
5: bueno, no. Aviam, perquè ho veu la meva mare, però és... Ve gent a buscar parella, però bueno, allà és un desgavell complet.
6: És molt divertit, perquè surt cadascun de... o gais o...
5: Sí.
6: No ho trobo de veritat, no? Però és que hi ha cada personatge que dius com pot ser això, no?
2: Existeixen?
6: Creieu que existeixen? És que són reals?
2: Són reals.
4: Sí, però jo crec que estan seleccionats, eh? Una miqueta és com...
5: Sí, això m'han explicat, sí.
4: És com la... No? Una miqueta, retornant al tema de l'intel·ligència artificial, no? Que al final és com l'algoritme de predicció, no? Al final és com... Ja ho fan expressament perquè et doni aquest joc. Perquè se'n parli, perquè la gent s'hi enganxi. No? Perquè al final, si no, doncs no tindrien publicitat, no tindrien finançament, no? I no hi hauria aquest, no? Aquesta... No donaria això per parlar.
2: Ja.
4: I enllaçant amb això que deia el Joan, no? Aquest matí escoltava una notícia per la ràdio i ara l'estava buscant al mòbil i ho deia, eh? Brussel·les lo tiene claro. Instagram i Facebook són addictivos por diseño. Mm-hmm. És a dir, estan dissenyats per ser addictius, no? Podríem dir que és...
2: Parteixen si d'aquesta base.
4: Si és addictiu, diguéssim que generen una substància al cervell, mm-hmm. no? Quan la consumeixes, mm-hmm. que et genera plaer, no? I que, a més, tu, com que et genera aquest plaer, després el busques. No? Per tant,
5: addicció.
4: Exacte, sí. Diem que és com una droga, no?
2: Sí, sí.
4: Per dir-ho així. És a dir, imagineu-vos que han dissenyat algo que tu no estàs consumint, és com si fos una droga, tot i que no estigui relacionat amb cap substància que ingereixes, eh? Sí, simplement és el temps de consumir això, no? I al final deia, Meta s'enfrenta a una multa de 12.000 milions de dòlars. Jo no sé què són tants diners.
2: No, jo tampoc.
4: Jo mai els he vist en una compte d'estalvi corrent, no?
2: Ni crec veure'ls mai.
4: Per tant, crec que és suficientment greu.
2: Sí. Com per tenir-ho...
4: Com perquè avui en puguem parlar, sí. No? I com perquè prenguem consciència, sobretot, jo dic tothom, no? Perquè al final és com el que en té i el que no en té, i se'n doni compte de que realment això el pot perjudicar. No? Mm. Perquè al final quan tu depens d'una cosa per ser feliç, quan tu depens d'una cosa per estar bé, és un problema.
2: I resulta que t'està espatllant, eh? Perquè exacte. El que fa és espatllar-te. Perquè no. El que està clar que és quan és addictiu, i hi ha qui ho sap manipular, això... Mm.
4: Clar, al final està creat, sí, no? Sí. Per manipular-te.
2: Exacte.
4: És a dir, perquè tu no abandonis, no? Com li deien aquest matí a la ràdio, un scroll infinit. Scroll, no, scroll és en el moment en què tu agafes i vas baixant i vas veient vídeos, al final són vídeos de curta durada o continguts que s'ajusten al que sí. tu vas veient, no?
2: Sí, sí.
4: En funció del temps que estàs tu visionant allò, diguéssim que fa una predicció, l'aplicació, no? Hi ha un algoritme que fa una predicció i ja llavors ja sap el que t'està ensenyant tota l'estona.
2: I és comprovable, això.
4: Sí, bueno, sí.
5: Real.
4: De fet, per això els volen multar, no? Ja, perquè diuen, clar, és que estem generant aquí, no? I al final després, clar, vosaltres genereu això pel vostre propi benefici, però després nosaltres, no? És a dir, l'Estat, el govern, Brussel·les en aquest cas, diu, és que clar, tenim gent enganxada d'això i les teràpies... per poder-se'n desenganxar, moltes vegades corren de la sanitat pública, no? Mm. I la comorbilitat que genera aquest tipus de trastorn, clar, és molt alta.
2: Sí.
4: Clar, imagineu-vos estar tot el dia consumint, no?, el que deia el Mario, no? Al final és com, ostres, gent fantàstica, feliç, postes a sol, no?, amaneceres, anocheceres, no?, allò, a la platja, no?, tot és fantàstic, tot és ideal.
2: Tothom
4: no?
2: riu, sí.
4: Clar, però dius, realment és així el món en què vivim?
2: No, home, esclar que no.
4: Clar, tu perquè...
5: Cossos perfectes i...
4: Exacte, no? I al final, tots els que estem aquí ja tenim certa edat, no? Però al final, tu comences a bombardejar amb aquests inputs, no? Tu, al final, jo sempre dic que hi ha una combinació fatal, no? Que és, al final és el donar un mòbil amb accés a les xarxes socials a nanos joves, no? És a dir, al final, sense... Clar, sense filtre. Al final, quin filtre poses, no? Al final, a vegades és... Crec que és tan difícil...
2: Que es poden posar els filtres i hi ha familiars... Com
4: bueno, hi ha familiars, no, deixo mitja hora de xarxes al dia.
2: Això,
4: no? I quan s'acaba, pum, el mòbil... El
5: control parental, també.
4: El control parental. Mm. Clar, però al final també dius... Bueno, doncs li dono un mòbil, però sense xarxes socials.
5: No el vol, ja.
4: Clar, no el vol, és motiu de discussió, no? Mm. Moltes vegades també l'exclous del grup,
5: clar.
4: No? Per tant, el fas, no?, allò que no vols que sigui... Però clar, no? És difícil.
5: N'hi ha països d'Europa que ara ja han prohibit, fins als 16 anys està prohibit que accedeixin a les xarxes socials.
6: Mm. També hi ha trampes, hi ha moltes trampes per canviar l'edat, canviar les coses.
5: Sí, clar.
4: Al final es queixaven de que el filtre que tens tu per dir, no?, per obrir-te una compte o una altra... És una, com si diguéssim, vostè és major de no sé quant, doncs tu li dius sí, saps? I vale, doncs pues, molt bé, doncs ja pot accedir a una cuenta d'adultos, no? Sí. I al dir, ostres, no? Potser s'hauria de perfeccionar una miqueta més, no? Sí. Amb tot això que tenim ara, que si de la IA, que si no sé què, que si no sé quantos, doncs, ostres, no sé, no sé.
5: Clar,
6: jo considero que també crec que el mòbil és la cosa que més, o la persona que més es coneix a tu. Però clar, dius, pues, comences a fer scroll, i m'ha passat que potser miro pel·lícules de terror o coses així, i només surt això, pam, pam, pam, perquè t'enganxis, hi ha una altra, i quina pel·lícula, i això. I molts cops la informació es trenca, o sigui, no hi ha molta informació, perquè tornes a enganxar amb una altra plana, i això, com diu, el llet és infinit, no? Mm. I també amb els nanos aquests que tenen 14 o 15 anys i estan desitjant tenir el mòbil perquè són companya del té, el tio del té, el seu cosí del té, però tu li treus el mòbil a un nano de 16 o 14 anys i es torna boig, i diu, el meu mòbil, vol trencar-ho tot, o sigui, no em preocupa el mòbil.
2: Ho vol trencar-ho tot en el sentit de que hi hagi alguna prohibició, esclar, o
6: clar, alguna que li treguin el mòbil,
2: limitació.
6: Diu, no, sí. Dius, mira, trec el mòbil que ja es tenia prou, pues, posen una cosa que és increïble.
4: Sí, clar, sí. El problema és que tota aquesta gent que encara no ha viscut suficient, no? Al final jo ja sé que la vida... No? Hi ha altibaixos, no? Hi ha moments que estàs millor, hi ha moments que estàs pitjor, no? Que no tota la vida són postals magnífiques. No, al final tots els d'allà a taula ho sabem. Però clar, tu amb una persona de 14, 15, 16 anys que li dones el mòbil per primera vegada comença a veure això i al final es farà una idea de la realitat, no? De que aquesta és la realitat que li toca viure. Per tant, clar, què li genera això? Frustració, el primer, perquè al final és com si tu no ets com aquell que estàs veient. És que, no? Com ho diuen allò, ets un loser, no? Sí. Clar, al final dius, escolta'm, perdona, però és que jo això no... És una realitat que no obeeix a cap...
5: Clar, però jo per exemple, que ara em quedo fins tard mirant una peli o la tele, i em sorprèn molt perquè a les dues del matí tu poses Telecinco, Antena 3 i tal, i tots... surt la mateixa marca de jocs
6: sí.
5: De jugar al pòquer de tot això perquè surt a totes les cadenes han de pagar un dineral i jo penso, la gent està super enganxada i jo, em fa pensar el fet de dir per què ens enganxem tant amb tot això, perquè tenim un buit interior o perquè ens provoquen. Sí, però vull dir, tan vulnerables són? Ens volem evadir...
2: No és que siguem tan vulnerables, però ens ho provoquen. I penso que és el que hem parlat fins ara, no? O sigui, des de l'existència de cadascuna d'aquestes cadenes, vull dir, una de les coses més profitoses és precisament dir, bueno, com podem governar a tota aquesta colla? Avui, després en tot cas el posaré, tinc un dit que és molt, que hi ha una diferència entre la religió, entre el que és religiós i creu en un probable més enllà, i el que utilitza la religió, i penso que és una diferència que hi ha aquí, no? I en parla, és un article que en parla. Llavors jo crec que el problema el tenim aquí, no? Que hi hagi governants, per dir-ho d'una manera, en aquest cas estem parlant de qualsevol governant, vull dir, qualsevol director d'una emissora d'aquestes, no? Que diu, bueno, vinga, hem d'atrapar gent a que jugui, perquè el jugar crea una addicció que en definitiva és la ludopèdia. És clar, com més vols guanyar, més jugues i més perds. Això no hi ha dubte, no? I llavors estem parlant d'això, jo crec, eh? Qui és el que fa? Qui és el que utilitza una expectativa precisament per aprofitar-se d'ella, no? I llavors, doncs, manipular-lo tota la vida. Jo n'he conegut en la meva família persones que han jugat a loteria i coses d'aquestes, no? I només a tirar màquines i tal, i és la ruïna, eh? Això és la ruïna.
5: Jo el que vull dir és per què a aquella persona li afecta i a tu no?
2: Bueno, perquè, a veure, esclar, això ja... En primer lloc, perquè tu probablement ja no jugues això. O sigui, tu probablement ja tens una formació individualitzada que dius, no, això és horrible, perquè ho veus amb altres que estan enganxats, no? I llavors dius, no, jo això no jugo. I vale, vull dir, tu pots jugar, com diu el Joan, a veure pel·lícules de terror, però bueno, vull dir, com les has vist, allò no té més importància, que te'n posaran moltes, però no t'afectarà d'una manera tan negativa com el que estem dient, no? I en canvi, sí que hi ha manera de portar-te, doncs, a una negativitat de joc i d'exposar a la qual va més enllà de tu mateix, o sigui, va a qualsevol petita unitat familiar o de grup que pertanyis, que es veurà afectat per la seva condició, no?
5: Vale, i el que deia Joan, de dir una persona que pateix patologia, fins quan li pot arribar a afectar tot aquest tipus de...
2: Sí, avui precisament m'he trobat, i avui, avui aquest matí m'he trobat, jo tinc molta amistat amb una persona, no explicaré qui és ni res, i una de les coses que m'ha vingut a explicar és una de les grans dificultats que té, no? I llavors jo, bueno, com acostumem a fer a la ràdio, no? M'ha vingut en el cap de dir, ara és el moment. I el moment és dir, bueno, dic, però esclar, si tu ets conscient que tens aquesta problemàtica, evidentment has de fer alguna cosa per revocar-la, no? Mm-hmm. Demanar ajut, no? Per exemple, va dir, què és, un psicòleg, el mateix psiquiatre, vull dir, no sé, o qualsevol amic.
4: Demanar ajuda.
2: Demanar ajuda.
4: Algú especialitzat.
2: Exacte. Sí.
6: Però també hi ha la part de força de voluntat. O sigui, si tu demanes ajuda, però tornes a jugar, o per exemple, en el meu cas, torno a fumar, i no tinc força de voluntat, dir, autoré, vinga, 5 dies sense fumar, 10 dies sense fumar.
2: Mira, Joan, jo et diré una cosa que és molt senzilla. Jo, a mi deixar de fumar em va costar també molt, però bueno, ho vaig aconseguir, ja està. Però és el que cal.
6: Però ho intentaves i vas dir, vaig deixar de fumar.
2: Clar, ho vaig intentar.
6: Hi ha que és rodó, per tal que sigui, que no pot deixar i està tan enviciat que demana diners, s'empenya...
2: Però el no poder, Joan, i penso que és una de les coses, almenys per mi és molt important, el no poder és perquè ja t'ha atrapat. I llavors, esclar, és més difícil. Quan ja estàs atrapat, ja és clar, més difícil.
6: Però llavors, tens força voluntat, almenys pensar, ho has de deixar, o avui no jugaré. Demà, no ho sé, però avui no jugaré. És la força voluntat, igual que deixar l'alcohol o deixar qualsevol cosa.
2: Bueno, t'has d'argumentar, per dir-ho d'una manera. O sigui, has de fer de manera que allò pugui ser, doncs, un èxit, per dir-ho d'una manera.
6: És que era un moment que pots deixar emportar pel que sigui i no deixar-ho mai perquè és una evasió.
2: Exacte.
6: Una solució als teus problemes, que tu vas a jugar a la màquina, els posem i t'oblides de tot. T'oblides dels problemes, de la família, de tot.
2: Però d'això nosaltres ho considerem, almenys jo considero que això és una feblesa humana que ja t'ha atrapat i que, bueno, que tu no ets prou capaç de superar-la. Clar, perquè l'ajut és una de les coses que t'ha de proporcionar aquesta força. Sí?
4: Totalment. I al final, com tot, no? Hi ha gent que està més predisposada a una altra, no? Al final és com... No sé, hi ha gent que, pues, bueno, que és més propensa, pues, a caure en segons quins tipus de històries.
2: I gent que no ho diries mai, que aparentment moltes vegades, oi, que és bona persona. I
4: sí, sí, no té res a veure. Jo crec que no té res a veure. Simplement, doncs, bueno, són coses aquestes que passen, no?
2: Sí.
4: I al final també, doncs, com a govern, també, no? Limitar això, no? Sí. Enfrontar-te al gran gegant, no? Doncs de les apostes o en aquest cas de les xarxes socials, ha de ser difícil, no?
2: Al final ho ha de
4: ser. Intentes limitar, no? Perquè al final ja entenc que això... No pot sortir a qualsevol hora a la televisió, no? Al final és com normalment a les 2 de la matinada, doncs ja no haurien de... No? Normalment no hi ha molta gent, no? Potser són hores que hi ha menys públic veient la tele, no? És com... També hi havia molts youtubers, no? Abans la gent jove no veu la tele, ara la gent veu els youtubers, no? I al final els youtubers comenten el que ells fan. Hi havia youtubers que anunciaven, també tenien d'això de loteria, no? Jo me'n recordo el cas de l'Ibai Llanos, un youtuber molt famós, que el tio tenia clar, dic, jo ja en tinc prou de quartos. A mi no em fa falta, primer tot, ni anar a Andorra per tenir-ne més. Al final és com jo sóc clar,
2: ni
4: que jo sóc
2: d'aquí.
4: No? I a més, no em fa falta tenir encara més quartos publicitant coses, no? Com ara és el tema dels casinos, dels bingos, del joc online, de les apostes, quan sé que amb això estic fent mal i destruint moltes famílies. Exacte. Dic, ostres, està bé, això.
2: Doncs això està molt bé. I això, no, és final, el que s'ha de...
4: Ens honra com a persones, no? Sí. Al final és com fa falta més persones amb aquest tipus d'iniciatives.
2: Mm-hmm. Estic d'acord. Molt bé.
6: Jo el que fumo també és que ara hi ha creadors de contingut. Per tot arreu on vagis, del que sigui pastisseria, moda... Hi ha un munt de... Jo soc creador de continguts. Ja està. Ja tens els teus youtubers, tens els teus likes, que dona un like. Quan més likes, més famós ets. I quan més famós ets, més pots anunciar productes i aquests productes et donen un benefici. I és increïble. Jo vull dir, no treballen, no són ferreters o no són fusters, no, són creadors de contingut i tan panxos, jo no...
4: Però clar, al final també jo entenc que la publicitat d'un negoci moltes vegades l'han de fer a través d'Instagram perquè és el que consumeix la gent.
6: Sí, sí.
4: No, al final, si tu em dius, no, jo per exemple no tinc Instagram, no? I a vegades dius, no, mira, et passo un reel, no? Una història que és d'Insta. i hòstia, no tinc Insta. No, al final no ho puc veure. Jo m'estic plantejant, dic, ostres, per segons quines coses va bé tenir Instagram.
2: Sí.
4: Al final jo no fa falta que pengi la meva vida.
2: No.
4: Però si al final vull assabentar-me, estàs assabentat de certs tipus d'activitats,
2: sí,
4: de coses que m'agraden i d'això, doncs potser al final me n'hauré de fer un, precisament per poder consultar aquest tipus d'iniciatives que a dia d'avui, si no, no puc.
2: Et passen. El que està clar és que instal·lar Instagram deu ser tan fàcil com...
4: Toques
2: aquell botó i ja hi ets.
4: Però fixeu-vos com són aquest tipus d'aplicacions,
2: sí,
4: que per poder accedir a elles,
2: sí,
4: a Instagram,
2: sí,
4: a xarxa social, et demana accés a tenir el teu micro.
2: Clar.
4: El micro.
2: Sí.
4: Escolta. És a dir que... tu ho has dit, no? Ens escolta.
2: Ens escolta.
4: Per tant, quan tu parles de certes coses, al final la publicitat que et sortirà a l'Instagram,
5: exacte,
4: acabarà sent d'allò que tu has parlat. Per tant, dius, hòstia, no? com apretan los grilletes,
2: sí, sí,
4: no?
2: Sí,
4: per fer,
2: sí,
4: servir una cosa així. Hòstia, haver de sacrificar a nivell de privacitat, a nivell de tot això, dius, ostres, bueno, mira, si només ho fan servir amb fins publicitaris, però clar, al final són dades, i les dades són informació.
2: I
4: la
2: real.
4: Teva informació per si sola no val res,
2: no.
4: Però la de mils de milions de persones,
2: ah, sí,
4: creen tendència estadística i són superpotents.
2: Exactament.
5: I jo sóc un gran pecador amb els vídeos de gatets, de gats. Flipo amb els gats, tot per les parelles que poden arribar a fer. Jo començo a veure, només veig gats. I em diverteixo un munt amb aquestes bestioles.
4: Doncs si tens Instagram, davant encara te n'apareixen més perquè ens estàs sentint. Saps? Ah, sí, aquest mòbil al costat, et sortiran més gats.
2: Vídeos de gats. Vídeos de gats, vinga, aquí. Voldria, si em permeteu, doncs, jo penso que és molt aclaridora. Diu, la fe és una energia antiga, una necessitat humana de mirar amunt, de creure que existeix alguna cosa més gran que nosaltres, un sentit, una llum, una promesa. La religió és el negoci de la fe. No neix de la força interior, sinó de la por, que es fertilitza, o és fertilitzant perfecte, perquè creixin els dogmes, les jerarquies i els homes que necessiten controlar els altres en nom de Déu, que no ha estat mai.
5: Sí? Un moment, ens deixem per la segona part?
2: O la seguim per la segona part.
5: Pues escoltem, que és gràcies inevitable.

0: com que som a la segona part, ja veig que deies tu, doncs ja podem continuar parlant.
1: Sí, de les esglésies, capellans i tot.
0: Bueno, això és un exemple.
2: De la fe.
1: De la fe.
0: Voleu parlar de la fe? No, home, no, això, jo penso que l'escrit és tan aclaridor que ja no cal donar-li més voltes al que és això, no? Trobo que l'ha encertat el que ha escrit aquest article. I ja està, vull dir, ja tenim altres coses, no?
1: Ah.
0: Sí o no?
1: Com vulguis.
0: Bueno, no, jo...
1: Si parlem de religió, ja saps que...
0: Aquí, la religió que haig de voler, no?
1: Amb la religió jo... Cap a... Que no... Que, per mi, la Bíblia ho va inventar una sèrie de gent per conèixer els orígens fins arribar al moment.
0: Bueno, jo penso que, bueno, ja que deia que hi vols entrar, doncs també...
2: Podríem dir que eren les xarxes socials de l'època? No?
0: Podríem.
2: Aquests aplecs que feien a l'església, no? Per vetllar, per... No?
0: Sí.
2: I tant. O el futbol de llavors,
0: el
2: no?
0: També, sí. O sigui, en definitiva, apassionava, no? Vull dir,
1: sí,
0: et senties a tres i automàticament, lògicament, senties la felicitat d'estar-hi.
2: Et feia pertany a un grup.
0: Ah, això mateix.
2: No? Inclòs, que això també era... No? Vull dir que al final també era important.
1: Però compte, quin era del grup, el cremaven o el foten a la foguera?
0: No, bueno, però sí, ara ja, sí, ja vol, no vulguis portar les coses tan lluny.
3: Salen. No, però manipulant amb la por. Perquè és... amb tots els respectes, però l'Església, l'Islam, és un déu castigador, quan en realitat, si vas als orígens,
0: no ho era,
3: no té res a veure.
0: No.
3: I no sé per què han fet, o sigui, jo sóc creient, crec que pot existir algú que pot ser molt noble també.
0: Tens fe, vaja.
3: Sí, que ens pot juntar a tots d'una manera molt noble. Però no crec amb els estaments i tot això, perquè és molt manipulador.
0: Sí.
1: Jo crec que la fe és apuntar-la al fet de no saber què passa després de la mort. És la gran incògnita, que ningú sabrà fins que es mori, si hi ha alguna cosa, i tota aquesta por en que no hi hagi res fa que creguis en un ser superior que guia pel camí.
0: O sigui, que és qüestió de no creure en després de la mort, sinó que estàs vivint i aprofita't que estàs vivint i després ja en parlarem, no? Així de fàcil.
1: Sí, jo crec fermament en els altres. Fer bé als altres, t'estimar als altres, si foten una punyalada a tu no la tornis, ser bo, com és.
0: Hi ha una cosa que avui, bueno, en aquest cas sí que està l'Alícia que ho ha dit, diu, és que això de la fe és tan interessant, tan innocent, si vols, també, que dius, ostres, doncs tan fàcil com això. Vull dir, al cap i a la fi no hi ha la intenció per part de la major part de persones, que ja són nobles d'ella mateixa, perquè no entren en temptacions i no volen controlar ningú, vaja. I llavors és qüestió de tenir la fe. O sigui, el que deia el Mario ara fa un moment, diu, jo crec, jo sóc creient, sí, que hi pot haver.
1: També és molt important.
0: Que tu, quan estudiaves, també et passava això.
1: No, jo quan estudiava tenia un fonament religiós que se'm va trencar perquè se'm va trencar. I jo el que volia era marxar a Mèxic, marxar a Senegal i fer missioner i ajudar la gent que estava allà i que necessitava una ajuda. No a fer missa un diumenge i a menjar tot el dia. No, no, no. I jo vull dir una cosa, és molt més difícil tenir fe en els altres, tenir fe amb els que rodegen, que és molt més difícil perquè poden fer qualsevol cosa, que no fer amb un ésser superpoderós invisible que no he vist mai.
0: Vols dir que és més fàcil amb un que no has vist mai, no?
1: No, no? Més fàcil, és més difícil, clar, creure en una persona que no has vist mai és fàcil creure en Déu, no? Jo crec en Déu i ja està, però quan has de creure en els altres, fer fonament amb els altres, fer voluntat amb els altres, estar bé amb els altres, és molt més difícil, perquè tu els veus i veus que poden fer alguna cosa o poden reaccionar o no.
0: Jo, hi ha una cosa que, a partir del que acabes de dir i el que també acabes de dir tu, Mario, que en definitiva és allò que tu deies, no? Diu, jo volia aprendre per anar en aquests països que la fe és difícil que pugui existir donada les dificultats que hi ha, per dir-ho d'una manera, podria multiplicar-ho per 100, això, eh?
1: Ja, però jo crec que primer són actes i després donar la fe.
0: Val.
1: Però si tu a les persones que necessiten fas un acte de bondat i ensenya

0: aprens, sinó que
1: sigui... aprens a ser bo, sí.
0: Clar, llavors, si aquesta dient ja ve amb tu, doncs digues la paraula de llavors.
1: D'acord, val. I aquí és on, per exemple, tu no et vas veure beneficiat d'aquesta possibilitat de tirar endavant, doncs, aquest projecte.
0: Ja, també es diu que es podria fer sense ser sacerdot, o sense ser, ser
1: sí, capellà. També és, sí,
0: es pot fer també. Sí. Jo tenia la meva fe, no? Però és que la fe me la va trencar els altres capellans.
1: Sí.
0: Que no van creure en mi. O sigui, després de 4 anys estudiant amb ells, que em coneixien perfectament, i em deixen per la vorera, i diuen, no, queda aquí i ja t'apanyaràs. Cap problema més. Després de la malaltia, després del torn, vaig tornar a anar 2 o 3 cops, una fredor, una cosa, i què passa aquí? On és la fe? On és Déu?
1: No hi era la fe.
0: No hi és Déu.
1: Hi havia l'organització.
0: Però si jo penso, si jo volia dedicar la meva vida a Déu, i volia orientar-me amb ell, i de cop i volta entreu tot, és un acte de fe, però jo crec en Déu. Però clar, tant de mal dius, perquè...
1: Però et va provocar precisament la poca... Bueno, vull dir que no, ja no tens fe en Déu ara, jo no.
0: Tinc fe en Déu. En un Déu sí.
1: Vale. És el que hem d'escoltar, no?
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Què dius, Mariel?
2: El dia que algú torni i ens expliqui què hi ha darrere...
1: No fotem. No juguem a endevinar ara, tu, no?
2: Us imagineu
1: no.
2: Això?
1: No.
2: Jo tenim crec... por a lo desconegut.
1: Bueno, depèn, no? Vull dir, també...
2: Jo crec que per norma general tenim por a lo desconegut. I això ens genera angoixa i ansietat, no? Ansietat de no conèixer, no controlar, no tenir-ho tot sota...
3: Sí, jo no tinc por a la mort. Jo tinc por al patiment. Això em dona més por, més que engueli, que el fet de la mort.
1: Bé, bé, a veure, però a veure, no ens allunyem ara d'on estava, em sembla a mi. Jo crec que ja diu, tenim por tots, no?
0: Sí.
1: Va, d'acord, potser...
2: La por és sana i és natural, és un instint.
0: La por fa avançada.
1: És el desconegut, però en aquest canvi, quan tens fe, no és precisament el desconegut. El desconegut és el que et provoca aquesta fe. O sigui, tu el magnifiques, vull dir, t'has fet una icona d'ell. I això...
2: Sí. Bueno, no, jo penso que al final és com, clar, ve algú i et tranquil·litza, doncs, no? I al final t'acaba dient allò que vols sentir, doncs te'l creus i et sembla bé, i al final és com, bueno, doncs ja està, això ja no em preocupa.
1: Ja no em preocupa.
2: No? Com...
1: Però t'ocupa, vull dir, d'una manera o altra, t'ocupa. I llavors t'ocupa precisament com quan explicava el Joan, diu, escolta, és que m'ho van fotre de mig a mig, no? I a més eren els governants de tot això, no?
2: Sí, els que es diuen que són, no?
1: D'això. I llavors, esclar, jo el que crec és precisament de quina manera, o sigui, de quina manera les persones que no són de bona fe, per dir-ho d'una manera, són les persones que d'una manera o altra ens hem de defensar. O sigui, hem parlat dels influencers, hem parlat dels que governen aquestes emissores, hem parlat de... que en definitiva et volen per treure un suc que veritablement sigui un benefici per ells, no? I llavors aquí és on hem de, em sembla, saber treballar de manera que no perdem el nord. O sigui que realment... On...
2: Que tinguem clar quins són els nostres objectius.
1: Exactament, sí. Això és el que jo volia
2: dir. Que no sempre és fàcil.
1: No ho és de fàcil.
0: Per mi és molt important les persones clau o mestres que he tingut a la vida, no? A cada període de vida he tingut una persona que m'ha guiat, m'ha aconsellat, m'ha fet avançar d'alguna manera. És molt important aquestes peces claus que tenen a la nostra vida, no? Si poden ser pares, un mestre, però sempre aquesta persona que parlen de veritat, no?
1: La Mar Garcia,
0: també. La Mar Garcia, no. El Jaume Vidal, sí, però la Mar Garcia.
1: Ah, ell diu que no.
0: No, jo vaig conèixer Jaume en un moment molt crític de la meva vida, perquè no sabia què fer.
1: Sí.
0: Després del CV comunitari, jo no sabia què fer. I vaig venir a la ràdio, em vas acollir, i mira, aquí estic.
1: Bueno, però jo no vaig ser sol, que em va acollir, vull dir, amb tots aquí. Ho has d'entendre, també,
0: això. No, però fa 8 anys ja estaves tu i el Jordi Culé, i jo vaig dir, puc venir la setmana que ve, i llavors estic venint.
1: Jordi Culé i d'altres també hi havia aquí, llavors... Sí, bueno, ara estàs tu... Bueno.
0: No, també ho vaig buscar jo,
1: sí.
0: Perquè va venir al centre comunitari i vaig parlar amb ell, vaig perseguir-lo fins a la parada del bus, el vaig agafar, m'interessaria i mira, i em vaig enganxar aquí.
1: Bé, vull dir, sí, bueno, això està molt bé destacar doncs, d'aquelles petites manetes que has trobat al llarg de la vida, perquè en definitiva l'anar sumant.
0: I el maco és tornar-te una pedra clau també, és a dir, a part de tenir pedres clau, tornar-te una pedra clau per a altres persones també.
1: Exacte.
0: És com una cadena de favors, no?
1: És que penso que tots tenim aquesta capacitat de, o sigui, de virtut al cap i a la fi, no? Eh? I llavors, o sigui, que som, tots som, tenim una capacitat interior.
0: No, tots no. Hi ha gent que pot fer-ho i hi ha gent que no. Hi ha gent que pot portar pel mal camí i aprofitar-se de tu i moltes bones paraules, però després que et deixa pel carrer. No?
1: Bueno, però aquests ja han dit que ja hem d'estar a la guai d'ells, sí,
0: va, va.
1: I hem de combatre'ls. En canvi, dels altres, home, jo parlo dels de la fe, carai.
0: Ah, també, sí.
1: Els de la fe, sí. Molt bé.
3: Però... n'hi ha persones que ara, per exemple, van per objectius i per interès propi i et trepitgen,
0: eh? Sí.
3: Però jo va haver un cas d'una persona que tenia una capacitat per ser trepa i va arribar el més alt i si et tenia que trepitjar et trepitjava i jo el vaig acabar a veure plorant. I no m'imaginava que el veuria mai quan li van diagnosticar un càncer. Aleshores tota aquella façana es va
1: desmuntar, que tenia.
2: Es desmorona tot. Arriba un moment en què, perquè tots tenim el taló d'Aquiles, que dic jo.
3: Exacte.
2: No, al final tots tenim aquell punt en el que, hòstia, et desmuntes, no? Al final és quan, perquè al final hi ha moments en què tu et creus invencible, no?
3: Sí.
2: I que a mi això no em passarà, a mi això no sé què. I això li passa a tothom. No, i al final, i quan abans ho tinguem clar i no ho perdem de vista, doncs jo crec que també ens ajudarà a planificar millor.
1: Jo encara diria una altra cosa, ja que el Joan ha parlat abans que el seu problema és precisament la cama i tal, a mi quan em van detectar també doncs, la dificultat d'un càncer, que havia de fer el porto, no? Doncs la veritat em vaig pensar, dic, bueno, dic, i ara què? Esclar, la primera pregunta és aquesta, diu, hòstia, no m'ho esperava això ara. I de cop i volta, la primera idea que em va passar va dir, això ho haig de patir més jo que ningú més. Bé, aquesta també és una altra de les constants de bona persona, per dir-ho d'una manera, no? O sigui, jo haig de veure, m'haig de sentir segur davant d'aquesta situació, perquè si el veuen feble, llavors els faig patir amb ells, això.
0: Sí, sí.
1: I això és molt important, això sí que em va passar, eh? I fa 35 anys, això, eh?
2: Això és un acte de valentia. I de fer.
1: Així vaig sortir, aquell metge em va deixar buit del tot, però després, nano, vaig agafar la línia, no?
2: La directa.
1: I sí, i actualment, bueno, ja em veieu, no? Vull dir que sí. Això també és una altra cosa que penso que t'has de saber atribuir-te com a virtut, Joan.
0: Clar, eh? No. No, a mi em va ser així, quan a mi fa 5 anys em van dir l'esclerosi, perquè és fred, i ara què passarà, no? Vull dir, pateixes més per la gent del teu voltant que no per tu mateix, perquè tu mateix ho tens i ja està. I arriba un moment que dic, mira, si cal, ho patirem, no em quedaré un racó plorant, jo faré coses, i m'obré davant les meves possibilitats, però haig de viure encara.
1: Això que has explicat d'aquest amic teu, que vas acabar veient-lo plorant, bueno, llavors se l'ha d'acompanyar també, no?
3: I tant, sí, sí, jo vaig estar allà i penso que per ell va ser una cosa positiva
1: que estiguis allà,
3: a part de que jo estigui allà, que aviam, no li desitjava res dolent, però a partir d'allà va donar valor a una sèrie de coses que abans no li donava i que no pensava en si mateix, sinó era, ja tenia la capacitat de pensar en els altres. Va ser algo transformador d'aquella situació. N'hi ha nosaltres que igual no es transformen, o igual ho estic fent jo de manera i també perquè jo no sóc perfecte i també m'equivoco en moltes coses.
1: No, perfectes no som ningú, eh?
2: Tots ens equivoquem.
1: Sí,
2: però jo penso que hem de veure l'error com una capacitat d'aprenentatge.
1: Clar que sí.
3: Sí,
1: sí, senyor, una oportunitat.
2: Exacte.
3: I jo penso que si algú bo tinc és que almenys sóc autocrític. Quan m'ho diuen o jo ho detecto. Igual no ho canvio al moment,
2: Bueno, però fas aquest esforç, no?
3: Sí,
2: prens consciència.
3: Sí, això sí, això sí. Sí, sí, sí. Això ho he après a Instagram.
2: Mira, no tots són dolents de les coses negatives, de les xarxes socials que estàvem parlant ara. Al final també, vull dir, jo crec que el que ens ha faltat dir és que al final aquest tipus de recursos, no, sempre neixen amb la voluntat de poder ajudar i de fer la vida més fàcil a les persones que ens envolten, no? Després de tota aquesta perversió, no, bueno, pues ara aquest o ara l'altre, no? Com l'intel·ligència artificial, no? Pues al final arribarà un moment en què ens ho farà tot, o arribarà un moment en què serà més llesta que nosaltres, o n'hi ha una que és la generativa i la no generativa, sí. N'hi ha una que no, simplement es dedica a tenir coneixement, i l'altra que a més aprèn, aprèn d'allò, no? Al final és com raona,
1: sí.
2: Això fa una miqueta de por,
1: bueno.
0: Perquè Terminator. Terminator, ja, pim-pim.
2: Bueno, no, com deia Freud, sí. No? El no sé què mata el padre o algo així, saps?
1: Ui, el padre.
2: Freud,
1: tal,
3: complexa d'Edipo.
2: Sí, no sabria fer la cita exacta, però vull dir que, clar, que al final dius, ostres, no? Això neix per fer-nos la vida millor, no? Al final és com les xarxes socials, hòstia, doncs per estar assabentat d'allò que es publicarà no sé on, doncs en vez d'agafar i haver de trucar o haver de ser, doncs directament ho publico, llavors tu em segueixes i jo ho miro, vale, ja està. És igual els likes que tinguis, és igual si surten aquella postal o no sé què, no? Al final això és com una miqueta igual, no? Al final ho hauria de ser, no? Passa que moltes vegades s'acaba convertint en tot el contrari.
1: Tu què diries de Freud?
2: No.
3: Jo sóc més de Jung.
1: De Jung. Per què?
3: Va ser deixeble de Freud. El que passa és que Freud ho basava tot amb la sexualitat, i Jung va generar el que són els arquetips i va tratar, no amb el psicoanàlisi, sinó el que era els trastorns, individualitzat des de la persona i des de l'escolta. I aleshores, una vegada escoltava, era capaç de fer un tipus de tractament o un altre, no? Sí, bueno, tot amb la sexualitat i el psicoanàlisi.
1: Bueno, per començar, no deixa de
3: ser. I parlava de la casualitat i la causalitat, també. Mm-hmm. Per això el veig més complet, però bueno, el Freud va inventar el psicoanàlisi i d'allà ha sortit les teràpies cognitives conductuals.
1: Bueno, no sé, inventava veure, mirar d'esbrinar quines són les tendències psiquiàtriques.
3: Que per cert, Freud era cocainòman.
1: Ah, sí? Ah, no ho sabia. Bueno, però això no...
3: No, però tenia una addicció.
1: Val, i què vols dir amb això, que en el món, en el moment que puguis arribar a tenir una addicció, que pot ser futbolística, per exemple, doncs ja és un punt negatiu de les teves capacitats? O...
3: No, el que penso és que la persona que té una addicció, el que hem dit abans, ha de saber demanar ajuda, també.
1: Per molt psiquiatre
3: que sigui. Quan no ho sabia demanava ajuda a la gent que l'envoltava, inclús als propis pacients.
1: Sí.
3: També volia saber la seva opinió.
1: D'acord, molt bé,
3: que és com un GAM, els GAMs que fem,
1: sí,
3: de primera persona. Jo n'aprenc molt de la gent que jo estic allà portant el GAM, i n'aprenc més de la gent que el que he pogut llegir i de més, perquè n'hi ha casos que dius, hòstia, quina capacitat per portar-ho.
1: Sí, sí. A veure, entenc que estàs parlant de grups en primera persona, no?
2: No, grups d'ajuda mútua.
1: D'ajuda mútua.
3: I de famílies.
1: De famílies.
3: Us posaré un exemple, d'acord? Estan les famílies, que per cert el 80% són dones, els homes
1: no, gairebé no hi són,
3: els pares no acostumen a ser-hi. Però bueno,
1: això també ho hem d'arreglar,
2: estan més absents. Sí, sí.
3: N'hi ha una dona amb tres fills, una amb esquizofrènia, el pare alcohòlic, que l'ha deixat tirada. Ella viu de netejar hotels, i em comentava que es volia suïcidar però que no ho podia fer pels fills, eh? I jo en aquell moment pensava, com puc recolzar amb aquesta persona si de vegades jo em queixo de coses que ella no té temps per aquestes coses tan banals, i a sobre amb recursos limitats i ja està tirant cap endavant. Aleshores jo ahir l'únic que vaig pensar que podia fer de positiu era escoltar-la, que sentís que algú l'escolta, perquè jo no era capaç de, o sigui, encara no tinc la madurez de
1: poder ajudar-la clarament com
3: exacte,
1: voldries.
3: Exacte, sí. Sí,
1: ja
3: sí.
1: Ja t'hi entès, ja. A veure, jo penso que avui n'hem parlat i força, no?, d'aquesta capacitat de tenir responsabilitat en la vida que toca, no? També, jo penso que això també és important quan ets responsable, no? Quan has après a ser-ho, vaja. A mi una de les coses que m'atipa últimament és que em considerin irresponsable. Us asseguro que em poso una mica com una moto, eh? Perquè, bueno, perquè no sé, perquè sempre a vegades hi ha una tendència a destacar, no, precisament les teves virtuts i els teus defectes, i llavors, uau, què passa? Jo crec que això és molt important, sí. Escoltant els grups és bàsic, sí. I tant. Però sigui qui sigui, siguis tu, sigui jo, sigui qualsevol, i ara que ens hem inventat el grup entre primeres persones i familiars, jo penso que encara és més lluent, això.
3: I tant, es fa una gran labor.
1: Això és nou. Això no havíem sentit a parlar d'això.
3: Bueno, sí, no, ja, sí? Sí. Jo vaig començar a Carrer Cuba de Barcelona, que és l'associació de trastorns bipolars.
1: Ah.
3: Ja parlo de fa 10 anys. El que passa és que ja després es va barrejar una cosa de calés, quasi jo, i uns quants vam deixar,
1: es va malmetre,
3: bueno, o vam entendre igual ens equivoquem, eh? Però si busques l'exemple, busques, no sé, que busques algú que sigui genuí, no que estigui corromput o...
1: Ja.
3: No sé.
1: Ja.
3: És com si a l'associació nostra jo volgués posar-me un sou i si no es fa per voluntat.
1: Val, d'acord. Ja t'entenc. Sí, sí, a vegades això també pot arribar a passar i espatllar, i tant. Sí, perquè fer les coses des del punt de vista voluntari que destacava el Joan, vull dir, aquí trobar-se la mar de bé aquí, igual com per exemple ell ha manifestat que s'hi troba, jo també, i tu i tal, vull dir, no deixa de ser una manera altruista, innocent, tot el que vulguis, però que en el fons és el que potser convenç més que qualsevol altra cosa, no? Sí, jo penso que sí. Molt bé. Bueno, estem arribant ja al final, tu.
0: Al final del camí.
1: No, penses que això dura tota la vida o què?
0: No.
1: Molt bé, Jordi. Escolta, que tinguis una resta de juliol.
2: Molt bé. Jo ja m'acomiado avui, o sigui, veritat que sí. Avui marxaré de vacances.
1: Molt bé.
2: I
1: que tinguis sort en la nova tasca que se't presenta i que tot sigui així de vàlid, tant per tu com per ell, perquè això sempre és per tots dos, eh?
2: Sempre.
1: Això també és una dita que jo
2: sí, al final, molt. Jo sempre dic, no?, aquella llei d'acció-reacció, no?, allò que tu fas, no?, sí, aquella sí. Força...
1: Això almenys jo ho tinc molt clar. Mario, la setmana que ve tornem.
3: Ok.
0: Momentos, marxem en Gènesis, rellant de confusió.
1: Adéu. Adéu-siau.
2: Bona tarda, família.
3: M'encanta que em deixi.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: Y podríamos saber un poquito más sobre Bonnie Tyler. La amiga Albert tiene alguna cosita que decir por aquí, ¿no?
1: Sí, justament perquè comparlem de programes, aquest tema que estem sentint era el tema principal de la sèrie Camuflaje, o en anglès Cover Up. Als Estats Units es va haver una temporada amb 22 episodis que es va començar a finals del 84, i aquí a Espanya també es va estrenar a la 1 de Televisió Espanyola, i després als anys 90 també ho van repetir a Antena 3.
0: Era una especie de leona, ¿eh? Llevaba esa cabellera la toda imatge, rubia, sí, una imagen, sí, de mujer arrolladora, ¿no?
1: Molt del 80, sí, encaixava. Queer.
0: Y esos preciosos ojos azules.
1: Sí,
0: sí. Esa cara tan... Esos ojos tan penetrantes, ¿eh?
1: Sí, sí, que desde el seu primer èxit, que després també serà el que sentirem com a retroomenatge, El corazón destrozado, és la que a tothom ens va impactar, aquella imatge seva, quan la van conèixer.
0: Bueno, pues, según tengo entendido, era inglesa, ¿no?
1: Sí, era escocesa.
0: Escocesa, sí. O sea, no era...
1: De Gran Bretaña, diguem, sí.
0: De Escocia, vamos.
1: Era británica, sí.
0: Bueno, y pues nada, lamentamos mucho, esperemos que haya encontrado otro sitio mejor que este.
1: I la recordarem amb aquesta música i aquests temes tan increïbles que ens deixa, com el It's a Heartache.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Xerada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Què tal, Paco? Com estàs tu?
3: Jo molt bé. Vosaltres, tu i el Joan, que porteu aquí ja una hora...
2: Nosaltres, quan estem a la ràdio, estem encantats de la
4: vida. Som fixos a la ràdio i no, no es pot fer res més ja.
3: Bona tarda, Matías.
5: Bona tarda a tothom, una altra vegada.
3: Sí, sí. Ja podem posar un títol, no, al grup?
2: Sí.
3: Els quatre magnífics. Perquè, bueno, crec que estaria...
4: Un millor, quatre fantàsticos.
2: Home, jo penso que en el Joan li aniria bé aquesta categoria de magnífics. Perquè més aviat és una mica...
3: Bé, aquest programa i els que continuen pues seran especial. Farem programa especial d'estiu,
2: sí.
3: No tanta informació i més música perquè la gent sí. Pues, vagi escoltant coses, però estarà Xerada present durant aquest mes de juliol,
2: sí.
3: I hem pensat de fer un programa especial sobre bandes sonores, què us sembla?
2: Bé.
3: I bueno, i avui pues, li ha tocat al Joan parlar d'una banda sonora.
4: A veure, jo diria, qui no coneix a Forrest Gump? És famosíssim, no? Doncs en especial aquesta banda sonora m'agrada molt perquè són cançons de l'època, de les èpoques dels 50 a la 80, que s'explica la vida d'un home senzill d'Alabama amb discapacitat intel·lectual lleu, i la seva bondat i perseverància el porten a participar accidentalment a alguns dels moments més importants de la història dels Estats Units, entre els 50 i els 80. Forrest, encara les seves limitacions, arriba a ser atleta olímpic, heroi i a la Guerra del Vietnam, empresari i figura pública. L'eix emocional és la seva relació amb Jenny, amiga d'infantesa i amor etern, on la seva vida tèrbola contrasta amb la de la Forrest Gump. La gran frase de la pel·lícula, la vida és com una capsa de bombons, mai saps el que et tocarà, resumeix el film acceptant l'inesperat amb esperança. Aquesta pel·lícula va ser dirigida per Robert Zemeckis, basada en la novel·la de Winston Gorham, un èxit mundial amb més de 3.607 milions de dòlars recaudats, guanyada de 6 Oscars, millor pel·lícula, millor director, millor actor, Tom Hanks, millor guió, millor muntatge i millors efectes visuals. Però el més important que hem dit abans és que tracta d'una sèrie de cançons que, segons el nostre film, podem sentir cançons que pertanyen a cada època. Als 50 teníem Elvis Presley, Duane Eddy i The Rooftop Singers, Wilson Pickett, al folk i protesta tenim John Baez, Buffalo Springfield, The Birds, rock clàssic com Clearwater Revival, The Doors o Simon & Garfunkel, pop i soul com Aretha Franklin, Four Tops, The Supremes, cultura hippie com The Mama and the Papas, Scott McKenzie, The Fifth Dimension i els anys 70-80, Loretta Lynn, Bessie Thomas i Willie Nelson. És un fantàstic recorregut per a la música americana des dels 50 als 80. Jo penso que la música dirigeix tot el que passa a la pel·lícula. Sense aquesta banda sonora, el film hauria perdut essència i fa un efecte de recolzament en tot moment.
3: La veritat és que és una pel·lícula històrica, realment. Es veu la història d'Amèrica i d'una persona. I nosaltres no podrem escoltar avui tota la banda sonora perquè era un doble, un doble CD amb, bueno...
4: 40 cançons.
3: Però jo crec que les més... conegudes estaran, así que atenció a les bandes sonores i bueno, pues endavant.
2: Aquest sí que no tenia problemes, eh?

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: literatura, psicologia, estètica, drets socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha m'acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes de que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves a secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja ho veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
0: Molt bé. Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a veure una canya.
0: Clar. Llavors, pues està massa naturalitzat, no? Això,
5: sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que sap que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, a ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No. Ara t'explico.
0: O què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista,
0: sí,
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé, bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
0: valenta, aquesta
7: difícil
0: feina,
7: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat dependrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca o tira, si o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que ara el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
2: Jo crec que seria important, però més endavant, més el batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
7: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepareix per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica, bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Kai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No. Jo crec que pot ser molt...
0: Si tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
5: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
5: No els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
5: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
5: 14 anys, alguna cosa així.
0: Ja.
5: Llavors, realment, a la secundària... ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals, i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara, i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la meva vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos, hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
7: No.
0: Oriol?
7: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera, o per millorar el seu lloc laboral, o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
5: Que em fes feliç,
0: 100%.
5: Sí?
0: Sí. I si a més a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
7: Sí.
0: Jo doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i està bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
2: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira,
0: clar, millor. Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
4: no.
0: igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
2: Bueno...
4: No massa.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme. hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
4: sí,
0: no?
4: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
5: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes al quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Mhm. Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
5: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
7: Sí, sí.
0: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
7: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
0: És una carrera complicadíssima.
7: Sí, és molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molta dedicació.
7: Molts ho trien en general per allò de jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí. Ho has viscut, ho has vist.
2: Sí, jo penso que sí, perquè ara quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
2: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
19: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
1: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
19: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
3: Es parla sobretot de l'universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
19: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge, i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu dintre del sistema educatiu, doncs és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no?, i que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
7: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
7: Sí. Sí.
4: Totalment, totalment. Sí.
0: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
7: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts, i que tot allò ho pugueu fer servir també pel, cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
2: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives... més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
4: l'entremig
2: diferents. Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no?, que t'especialitzen en un ofici, i això a vegades està molt mal vist també, perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
7: No, jo crec que és un mite totalment fals, perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops quan penses en això penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
7: Sí,
0: són
7: sí, feines... o sigui, és
4: de primera necessitat.
7: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners, perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
7: clar,
0: tant, clar. Us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi, o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
4: No necessàriament,
7: jo crec que no.
2: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Kai, tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
5: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no?, que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
4: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
4: Em fa por a mi també,
7: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona, i el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha a l'interior.
4: Que l'obri ell.
7: Espero que no me salti intriga. Res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
7: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure, de què és?
5: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir.
4: Bona entrepà.
0: I haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots endrapar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
7: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
7: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
7: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista no va enlloc. Llavors l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
5: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
0: Clar,
5: per avançar la societat.
0: No? Al final, clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no?
7: Sí,
0: l'animaries claríssimament.
2: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
4: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? Sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent
4: família...
0: que s'hi pot trobar amb un dilema així?
4: Sí. I, vejam, mira... Hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
4: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
4: Dilema, un drama, dilema.
0: Clar.
4: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
4: No. Ens al contrari, ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final, per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols,

0: més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
1: Ha passat,
0: doncs, eh? Doncs us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes, i aquí no val no mullar-se, eh?
2: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides, perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna, us poseu d'acord i jo també m'animo, perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
2: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
2: Sí.
0: Sí. A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies, o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies, o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
2: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família, i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina, tu, eh?
2: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo, i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porta diners. Doncs jo tindria aquests diners, i llavors, un cop tingués més diners, tipo, així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus, o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
3: Jo 8 hores al dia. Perquè...
0: Tens claríssim això,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
0: Estaria en disputa constant.
3: Sí.
0: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
3: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
0: I que no toleraries de cap manera... Si... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
3: Que em parlin malament, que ostres, em faltin el respecte.
0: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes,
3: sabràs
0: dir que no, eh?
3: Sí, sí.
0: Ferran,
4: a veure.
0: Vaig a per tu, eh? Que a la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
2: Salseo, eh?
4: La segona.
0: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
4: O sigui, ah, mai?
0: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
2: Això és una relació?
0: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
2: Ah, bueno, clar, a distància.
3: Sí.
0: Tu, Ferran, què?
4: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
0: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada,
4: sí, sí,
0: i de poc prestigi.
4: Sí.
0: Bueno.
4: Però, clar, al final és lo que ella vulgui.
0: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
4: Correcte.
0: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
4: Correcte, si a mi li agrada viatjar molt...
0: Uh-huh.
4: I...
0: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
4: Clar,
0: és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre... perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, a una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
4: Home, no. Però sí, clar, és que al final és lo que vulgui.
0: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral, o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
5: Perseguir els meus somnis.
0: Sí?
5: Sí, jo crec que...
0: Que bonic,
5: amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
0: Bueno.
5: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
0: Però està bé tenir-ho clar, no, al final?
5: Sí.
0: O sigui,
5: per seguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Jo crec que això és el que compta.
0: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
2: Vale,
0: voleu...
2: Però ens les podem inventar.
0: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
4: Que en tens alguna aquí?
0: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
2: Aviam, jo et faria...
0: Ui, quina por.
2: Que et fiquessin en una classe amb gent

0: que no treballés gens, però quan dic gens és re, sí, ni deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, uh-huh, o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida.
2: Però no acabaries, sí, enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
2: Jo no podria.
0: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones, o te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los i feina, i que ells facin feina de Déu.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
0: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
0: Per amb ella
1: Oriol.
0: Anirà. Per amb ella anirà.
2: A veure, Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
0: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
2: A veure, jo penso que com a pare i com a persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després, mm-hmm, ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no? Pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
3: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer, doncs...
1: Acompanyar-lo, no?
3: Sí.
1: Donar-li suport.
2: Clar.
1: Sí, jo imagino també. Que també, no?
0: Bueno, sí. És que... Aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant,
0: ja,
1: no?
0: Si me ve i me diu, jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, doncs pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
2: però
0: diu...
2: pensa que és major d'edat, eh?
0: Bueno,
1: bueno
0: no,
1: amb 16 anys no, eh? Amb 16 anys, que és quan s'acaba la secundària.
0: Pot deixar-la. Llavors,
1: clar, que és complicat, és un gran dilema aquest per
0: sí,
1: les famílies.
0: Sí, llavors jo li diria que, tipus, si me diu... Jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això, o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria, mm-hmm, endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que acabo de fer, amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
3: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
3: Sí. Que jo penso, jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar, i jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
1: Mm-hmm. Oriol.
0: Bueno, jo me quedo molt amb lo de tipo amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea, mm-hmm, la trobo una idea que
1: es
0: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
4: Molt bé, Kai. Jo, el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una, mm-hmm, i encara que algú et tiri cap enrere, continua i segueix i sigues persistent i treballa per el que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
2: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí, moltíssimes gràcies també al Marc Andreu, també aprofito.
1: El saludem, i tant que sí, allà el tenim a la cabina.
2: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
2: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba joventutsamboy.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
2: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
3: Continguts en xarxa.

0: Com sona, com diem, i com acaba de dir la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins, bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Està sonant la nostra sintonia. Això vol dir que nosaltres dues estem ja preparadíssimes.
1: Tenim una sintonia nostra.
0: Ben, ben nostra, i que ens posem a la cuina amb molta il·lusió. Bueno, jo m'ho miro. La Joana és la que fa la feina. Joana, vinga, què ens posaràs avui?
1: Bon dia a tothom. Que són uns escamarlans gratinats al forn a la mussolina d'all. Els escamarlans, és clar, depèn de la butxaca de cada un, perquè és clar, aquesta escamarlada ser una mica gros, perquè el puguem obrir una mica. Llavors els podeu comprar o congelats o frescos, això depèn de cada un.
0: I li treus també aquell fil?
1: Sí, puc, sí. Sí, sí, puc, sí, trec l'intestí. No és un filet, és l'intestí, perquè ara ens han fet agafar tanta mania, però els escamarlans no el tenen tan gros com la gamba, eh? La gamba sí. La gamba té un intestí que l'estires i te surt tot. A vegades l'escamarlan ni el trobes que queda trencat.
0: No trobes que l'escamarlan, no sé si ho has notat o no, no té el gust de l'escamarlan,
1: no.
0: Ho has notat?
1: No, sí. No té el gust.
0: Mare meva, perquè després de venir em van menjar uns quants,
1: sí.
0: I la veritat, dic, és que ara ja no sé què menjo.
1: Que eren d'aquells de Blanes petits.
0: Sí.
1: Aquells petits són molt bons, amb all i julivert.
0: Fet, sí, sí, però no notava gust.
1: No notes el gust de bar. No, no. És que hi ha moltes coses que no tenen el gust d'abans. No sabem per què. O potser nosaltres estem cansats de tot.
0: A vegades, no ho sé.
1: També ho dic, com que abans estem cansats de tot, tot ho tenim a l'abast, mengem de tot, també pot ser. Doncs, bueno, aquests escamarlans en comptarem 4 o 5, depèn de la gana que tinguem, o depèn de cada un. Llavors us he fet els dos ous per fer la maionesa, oli, llimona, un pèl de mostassa, que ja ho sabeu que jo sempre hi poso un pèl de mostassa a la maionesa, sal i oli. Doncs llavors agafem aquests escamarlans i els obrim amb les estidores de dalt a baix. Una mica, eh? No cal. I amb la mà els acabem d'obrir, perquè no cal partir el ben partit, eh? Només obert, obert. Escalfem el forn a 180 graus dalt i baix, amb ventilador si en teniu va bé, i com fa una mica que el forn ja està calent, hi posem una plata, els escamarlans ja ben posats, salats i empebrats, i una mica de red oli, poc. Quan han passat uns 20 minuts, ja els tenim fets. Traiem la plata, anant al tanto, i llavors hem fet aquesta mussolina d'all que la farem nosaltres, perquè si poseu maionesa d'aquesta feta, no sé com us quedarà. Perquè aquí es tracta de fer la maionesa que jo faig sempre, amb el turmis, que és un ou, oli i una mica de sal. Quan això ha lligat tot, llavors hi tiro la mica de llimona i tiro un pèl de mostassa. A part, aquest altre ou que us he dit, només aprofitarem la clara de l'ou. La iema la guardarem per un altre dia a fer una truita. La batarem com si batéssim una truita, però molt al punt de neu.
0: Sí.
1: I aquesta mica d'això la incorporarem en aquesta maionesa que hem fet.
0: I què hi fan? Què hi fan, aquesta?
1: Anant al tanto, que no se'ns abaixi. Allò, a poc, amb una cullera, a poc a poc. La reservarem a la nevera. I com sigui el moment que els escamarlans ja els tenim, els traiem i amb una cullera els anem omplint. I això fa que, quan se gratinen, la maionesa puja i queda en l'aire.
0: Ai, que maco.
1: Queda, i queda com... Sí, queda com si fos un suflé.
0: Ah, molt bé.
1: I això ho fa la clara d'ou aquesta que hi hem posat a l'última hora.
0: Ah, molt bé, no?
1: Perquè si tu fas la maionesa normal, sí, te quedaran gratinats, que també ho podeu fer, eh? Però si compreu maionesa de pot, li poseu, també us quedaran gratinats, però no puja aquest suflé que quan vas al restaurant dius, com ho fan això? Que quan te porten aquell bacallà o te porten això, hi ha aquell, com un suflé que puja.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs és aquesta
0: clara. Ben senzilla, eh?
1: Després.
0: Una cosa ben senzilla,
1: sí.
0: i que fa un efecte bo,
1: i estan,
0: no?
1: Molt bons aquests escamarlans fets així, sí.
0: Molt bé, fan festa.
1: També. Oh, ara que venen festes, venen coses, doncs, o tens un convidats o el que sigui.
0: Molt bé. Doncs aquests escamarlans fets d'aquesta manera porten mica de feina, eh?
1: No. Només els hem d'obrir i el forn ja ho fa tot, eh?
0: Escolta-me...
1: No tenim aquell merder de la planxa que ens queda tot untat, que hem de tornar a netejar la cuina.
0: Escolta-me, Joana, a l'hora d'obrir-los, obres per la part de sobre o per la part de sota?
1: Per la part del cap.
0: No, del cap.
1: Sempre per la part de dintre, eh? L'escamarrà ha de quedar...
0: Per la part de dintre,
1: sí,
0: val, això pregunto.
1: La clova ha de quedar en la plata.
0: Val.
1: I tu ha de quedar la part de dalt,
0: sí, sí.
1: O sigui, el que és el cap i el que és la carn del... Val. Així, perquè val. Si no, de l'altra manera, no, clar, el trencaries i
0: o,
1: no te s'obririen.
0: O potser no s'hi aguantaria
1: tot
0: això, eh?
1: En canvi, doncs tu l'agafes i per la part del cap agafes unes tidores que tallin o un gabinet, també... I el talles, i llavors amb la mà li dones una mica de re de joc que ja te sobra.
0: Ah, molt
1: te
0: bé.
1: Sobra la cua.
0: Molt bé, eh? Que bo això, eh? Això tu com ho sols fer? Per primer, per segon o per...
1: Depèn del dia. Primer, si per exemple faig un rostit o faig una vedella amb bolets, doncs per dir, no faig lo de sempre que diem, sempre fem aquell vermutillo, o fem... Doncs, de primer. I si no, podem fer aquestes tomàques que us he dit,
0: sí.
1: Una hora de sopar, que tens uns convidats o tens la família i dius, mira, avui els hi faré un sopar diferent. Fas aquestes tomàques i darrere aquests escamarlans.
0: Ah, molt bé.
1: Una cosa que molt lleugera per sopar i molt bé.
0: I molt
1: que no,
0: bona.
1: Un primer plat i a segon un de més contundent.
0: Molt bé, fantàstic, fantàstic, fantàstic.
1: Doncs repassem aquests
0: Vinga,
1: ingredients.
0: Va.
1: Els ingredients, doncs, són 4 o 5 o 6 escamarlans per cada un, això ja depèn de la gana que tingueu. Els dos ous, que ja us he dit que només n'aprofitarem un per fer la maionesa, i la clara per incorporar dins aquesta maionesa com la tinguem feta. La llimona, que és per la maionesa, la mostassa, sal, oli i pebre, que salarem aquests escamarlans primer, una mica de re d'oli i la plata, els posarem a fer a 180 graus dalt i baix, en ventilador si teniu, quan estigui tanqueu, els traieu, els hi poseu i els torneu a posar a gratinar.
0: No.
1: Llavors, si convé, poseu només el gratinador, perquè així us anirà més de pressa.
0: I bueno, aquesta presentació que quedarà, maquíssima i a més boníssima, no?
1: Exacte, i bueno. Queden molt bons, sí.
0: Molt
1: suaus, queden. Perquè jo vaig pensar, ui, la mussolina d'all, perquè jo a vegades ja us he dit que els alls a mi... escolteu una cosa, que m'he descuidat d'una cosa, jo també, Déu-n'hi-do. Si és una mussolina d'all, hi falta l'all. O sigui que aquí van dos grans d'all que els haurem fregit una mica d'oli, l'haurem reservat aquest oli i l'haurem deixat refredar. I amb aquest oli farem la maionesa.
0: Ai!
1: I aquests dos grans d'all. O sigui, el reservarem un moment que se'ns refredi,
0: sí.
1: I no els deixem que s'enrosseixin, només que s'enrosseixin, perquè si ja sabeu que l'all si es crema, que amarga. I llavors, amb aquests alls... farem aquesta maionesa, per comptes de posar-hi sense all, no, farem aquesta maionesa amb aquests dos alls.
0: Deu quedar, doncs, un gust també
1: un
0: gust molt suau, eh?
1: Molt suau, molt suau.
0: Sí,
1: el ser cuits queda molt suau.
0: Molt bé, Joana,
1: doncs
0: molt bé.
1: Si un cas us torno a dir els ingredients, perquè m'he deixat els alls, els escamarlans o el gust, els dos ous, oli, llimona, mostassa, i els dos alls aquests amb l'oli, que els afregirem una mica amb aquest oli, ho reservarem que se refredi, i farem la maionesa aquesta amb aquests alls que hem fregit amb aquest oli.
0: Molt bé,
1: ja ho tindrem.
0: Doncs molt bé.
1: Eh?
0: Un, dos plats realment frescos, bons i de bon fer. Que això és l'important a l'estiu, que no tinguem gaire el gato.
1: Que aniríem coses ràpides, doncs això
0: doncs vinga, fantàstic. Molt bé, Joana, gràcies i bona setmana. Fins
1: molt bé,
0: propera.
1: Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
2: Continguts en xarxa.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts a una nova edició de Jazz Setmanal. Un programa de jazz com molts altres que trobaràs al llarg del dial, però, en qualsevol cas, diferent. Diferent perquè aquí no trobaràs una selecció de novetats discogràfiques, ni un monogràfic sobre la vida i obra d'algun dels noms imprescindibles de la nostra música, ni dedicarem el programa a un instrument concret i els seus músics més representatius. Aquí, a Jazz Setmanal, si ens escoltes habitualment, saps que el protagonisme del programa recau en els estàndards, en aquestes composicions àmpliament conegudes i reconegudes que vencen el pas del temps i que formen part del repertori dels millors instrumentistes. El que he triat avui i el que dedicarem el nostre temps és el Every Time We Say Goodbye, una composició de Cole Porter escrit l'any 1944 per una revista musical titulada Seven Lively Arts, estrenada en les veus de la de Nan Nguyen i Jerry Mahone. Doncs bé, com és norma del programa, anirem oferint-vos diferents versions instrumentals amb un rigorós ordre cronològic, des de la més antiga a la més actual, i tantes com ens permetin aquests 60 minuts que tenim per endavant. I començarem aquest repàs amb la versió del pianista canadenc Oscar Peterson en formació de trio. Escoltem-lo, i en tot cas, després ja ampliaré la informació.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'aquesta nit amb el trio del pianista canadenc Oscar Peterson. I hem estret d'un àlbum editat l'any 1953 pel segell Clef Records amb el títol de Oscar Peterson Plays Cole Porter, i en el que figuren 12 composicions, 6 per cara. Doncs bé, la penúltima de la cara B era precisament aquest Every Time We Say Goodbye, que tot just acabem d'escoltar. Oscar Peterson a piano i direcció, Bernie Kiesel a la guitarra i Ray Brown al contrabaix. Bé, us apuntaré que l'any 1959 el trio, en aquest cas format per Oscar Peterson, Ray Brown i Ex-Tickpen a la bateria, van llançar un nou àlbum també dedicat a temes de Cole Porter amb el títol de Oscar Peterson Play the Cole Porter Songbook. Aquest altre àlbum es va enregistrar els dies 27 de juliol i a l'1 d'agost de l'any 1959. Bé, i tot seguit, doncs, avançarem 4 anys per aturar-nos en el 1957, quan el gran saxotenor Sonny Rollins publica un àlbum titulat The Sound of Sonny, precisament el primer que va enregistrar amb el segell discogràfic Riverside. Es va enregistrar el dia 11, 12 i 19 de juny d'aquell mateix 1957. El nostre tema, concretament, es va enregistrar l'11 de juny a la ciutat de New York. Escoltem la seva versió, la seva lectura, en definitiva.

Doncs bé, hem escoltat el quartet liderat per Sonny Rollins. Sonny Rollins, evidentment, el líder de l'enregistrament, el saxotenor Sonny Clark, el piano Percy Heath, el contrabaix, i Roy Hines a la bateria. Apuntar que en aquest disc, tres temes d'aquest àlbum, el contrabaixista Paul Chambers substitueix al Percy Heath. Doncs bé, avancem 5 anys més, fins al 1961, quan el saxofonista John Coltrane publica un àlbum que assoliria un enorme èxit. Parlo d'aquell famós My Favorite Things, editat pel segell Atlantic Records, i que, com a curiositat, haig de dir que va ser el primer àlbum en el que John Coltrane tocava el saxo soprà i el 7è àlbum d'estudi d'aquest extraordinari músic. Escoltem, doncs, la seva lectura del nostre tema d'avui.

Doncs bé, hem escoltat el quartet de John Coltrane i tal com dèiem abans en aquest tema, de fet en el disc doncs, ell toca el saxo soprà. Ha estat acompanyat de McCoy Tyner al piano, Steve Davis al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. I avancem, avançarem ràpid pel nostre recorregut a aquest Every Time We Say Goodbye, cada cop que ens acomiadem, que com dèiem a l'inici és una composició de Cole Porter i sense cap gènere de dubtes un dels millors i més populars compositors nord-americans. Ara ens detindrem l'any 1977 per escoltar el pianista Bill Evans al front del seu trio, format en aquell moment per ell mateix i acompanyat de Eddie Gomez al contrabaix i Elliot Sigmund a la bateria. Aquest tema l'hem extret d'un disc titulat Cross Currents, que va ser editat pel segell Fantasy. En aquest àlbum van col·laborar Warner Marsh, el saxo tenor, i Lee Konitz, el saxo alt, en funció del tema. Escoltem, doncs, la lectura del trio de Bill Evans. Perdoneu, perquè aquest no és el tema que jo volia. Ara sí, crec, ara sí.

Doncs bé, preciosa melodia i preciosa interpretació. Tal com dèiem a la presentació de l'àlbum Cross Currents, hem escoltat el trio del pianista Bill Evans, un disc que es va enregistrar entre els dies 28 de febrer i fins al 2 de març de l'any 1977 als estudis de la companyia Fantasy a Berkeley, a Califòrnia. Bé, com ja hem dit abans, el trio de Bill Evans va ser completat per les col·laboracions especials de Warren Marsh, el saxo tenor, i de Lee Konitz, el saxo alt i en funció del tema. Bé, i tot seguit, un nou pianista al front del seu trio. Estic parlant de Malgrat Miller, un extraordinari pianista que, malauradament, ens va deixar l'any 2013 a la població de Allertown, a l'estat de Pennsilvània, quan només tenia 57 anys. Però tot i això, està considerat com un dels pianistes de referència en l'escena del jazz contemporani, amb un estil que vivia, o bevia a parts iguals d'Oscar Peterson i de McCoy Tyner. Doncs bé, l'any 1985, Malgrat Miller edita un àlbum el que titula Case of the City. Ho fa per la companyia discogràfica Landmark Records i el va enregistrar en els estudis Eras, a la ciutat de New York. És un disc que combina les composicions pròpies, hi ha quatre temes a nom de Malgrat Miller, amb els estàndards, altres quatre. Entre ells, evidentment, el nostre tema d'avui i que tot seguit escoltarem.

Doncs, perdó, doncs bé, hi ha estat el trio de Margaret Miller, format per, evidentment, el propi Margaret Miller al piano i direcció, Ira Coleman al contrabaix i Mervyn Smith i Smith a la bateria. Bé, i continuem avançant en el temps, ara per detenir-nos en el 1993, quan el també pianista Marcus Roberts edita, en aquest cas, un CD pel segell Novus amb el títol de If I Could Be With You. És un àlbum a piano sol, i en el que s'inclouen 20 temes, alguns d'ells, evidentment, per força, havien de ser de curta durada, com és el cas que ens ocupa i que tot seguit escoltarem.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Marcus Roberts a piano sol, un altre dels grans pianistes actuals, sobretot perquè, a banda del seu domini tècnic de l'instrument, s'ha significat per ser un recuperador de la tradició jazzística. No és casual que en els seus inicis, de fet, va debutar amb ell, va tocar en el grup del trompetista Wynton Marsalis, convertint-se en un dels seus col·laboradors, doncs, més propers. I després dels pianistes, ara arriba el temps dels trompetistes. De fet, del trompetista en singular. Disposem-nos a rebre el senyor Marcus Printup, un destacat músic nascut l'any 1967 i que ha col·laborat amb figures com Betty Carter, The Clayton Hamilton Jazz Orchestra, Tim Agans, Wynton Marsalis i el seu propi nom, amb més de, no sé, jo diria que una veintena de treballs discogràfics. Jo avui he recuperat un de l'any 2006, publicat amb el títol de Peace in the Abstract. En el segell, ho va fer en el segell danès Steeplechase. Doncs bé, d'ell hem recuperat aquesta versió, aquesta lectura del nostre tema d'avui.

Doncs bé, hem escoltat com a solista el senyor Marcos Prenta per la trompeta, acompanyat de Mark Carey al piano, Kengo Nakamura al contrabaix i Shinosuke Takahashi a la bateria. Apuntar que en aquest disc, en aquest Peace in the Abstract, on hem estret aquesta versió, en alguns temes col·labora el saxotenor Gregory Tardi. Bé, i del trompetista Marcos Springtop a un saxofonista alt, de fet un dels més destacats i de més reconeguts de la història, estic parlant del senyor Phil Butch, nascut a Springfield, a l'estat de Massachusetts, el 2 de novembre de l'any 1931, i que ens va deixar el 29 de setembre de l'any 2015 a la població de East Strongsburg, a l'estat de Pennsilvània. Bé, doncs anem a escoltar-lo en un àlbum enregistrat en els Avatar Studios a New York l'any 2002, però que, bé, per aquelles coses de les companyies discogràfiques, no es va publicar fins al 2006, amb el títol de American Songbook. Doncs bé, escoltem la versió de Phil Butch del nostre tema d'avui.

Doncs bé, d'un àlbum titulat American Songbook número 1 hem escoltat aquest quintet liderat per Phil Woods i composat per el propi Phil Woods, evidentment el saxo alt i líder de la sessió, Bill Charlap al piano, Steve Gilmore al contrabaix, Bill Goodwin a la bateria i Brian Lynch a la trompeta. Bé, i pràcticament ens acomiadarem i ho farem amb un duet format per dos grans de la nostra música. Parlo del senyor Keith Jarrett al piano i Charlie Haden al contrabaix, d'un disc editat l'any 2014 amb el títol de Let's Dance en el segell SML Records. Hem recuperat aquesta versió del nostre tema d'avui.

0: Doncs bé, amb aquesta versió del pianista Keith Jarrett, amb l'únic acompanyament del contrabassista Charlie Haden, comencem a dir-vos adéu. Perquè fins aquí el nostre temps i, conseqüentment, el nostre repràs cronològic aquest Every Time We Say Goodbye, el tema de Cole Porter, al que hem dedicat aquests 60 minuts. Recordar-vos que, si és del teu interès, doncs pots accedir mitjançant el servei podcast de l'emissora i doncs tornar-lo a escoltar si és que, o escoltar-lo per primer cop si no has tingut l'oportunitat. També sapigueu que penjaré aquest programa en els perfils de Facebook Jazz Setmanal i en el mostre de Jazz de Sant Boi. Res més, gràcies per la vostra sintonia. Espero que tant els comentaris com, evidentment, la selecció musical hagi estat del vostre grat, que us ho heu passat bé i que entengueu que el jazz, si t'arriba, t'arriba i tu passes força bé. Espero que en aquest cas hagi estat així. Gràcies i m'acomiado. Fins a la propera edició del programa. A reveure, amics.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.